0: La xarxa.
1: Sempre tot arriba, i és que el temps és la mesura de totes les coses.
2: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen.
3: Ep.
2: I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
4: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
5: Ara escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina't.
6: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
7: Castell de Subirats.
8: A 304 metres d'altura, plantat al cim de la Serra d'Ordal, al cor de l'Alt Penedès, la seva construcció en forma de robusta fortalesa va garantir la defensa i la protecció de la frontera amb el Penedès. De les seves restes es adueix que el recinte estava reforçat per quatre torres rodones i que al bell mig hi havia una torre mestra. Documentat el 917 com a residència del vescomte de Barcelona Armanant i el seu germà Udalar. Segles després, el castell va estar sota la jurisdicció del rei Pere III i amb el pas dels anys va pertànyer al Cervelló i als Gralla, que l'any 1611 el van vendre als Mil Socors. La destrucció total del castell va arribar durant la Guerra dels Segadors, per ordre de Pere Fajardo, marquès de Los Vélez i baró de Castellvell de Rosanes. Després d'arribar a una situació de ruïna, un parell de aportacions del Ministeri de Foment posaran fre a la seva degradació, consolidarà la seva torre i el convertirà en un centre de turisme.
6: La llegenda.
9: Aquest castell, construït pels moros, era inaccessible i el rei Cristià el va haver de conquerir ell mateix amb les seves mans. Les celebracions de la victòria van fer que el rei moro s'estirés tots els pèls de la barba de ràbia mentre jurava venjança i amb la cara neta es va oferir al rei Cristià per ajudar-lo en la lluita contra els moros. El rei no el va reconèixer sense barba i pels molts favors que va rebre durant anys en aquella lluita li va concedir la mà de la seva filla. El dia del casament va ser l'escollit per la traïció i els sarraïns van intentar reconquerir el castell sense èxit. En la batalla també va morir el pretendent traïdor. Per no espatllar el casori, el mateix dia el rei va concedir la mà de la seva filla al cavaller que havia batallat més ardidament per defensar el castell. Era el jove cavaller Subirats.
8: I després de la llegenda, una curiositat. Si feu la volta al castell, quan arribeu a la part de sota, hi trobareu el santuari de la Mare de Déu de la Fontsanta, on cada primer de maig es fa la tradicional benedicció del pa i l'empenta. El pa beneït aquests dies, si el guardeu al calaix del pa, farà que no us en falti durant tot l'any. Més detalls als webs a jsubirats.org. També el podeu veure en imatges a Castells de Catalunya i Espanya Ponés.
10: Simplement brutal.

0: l'escala, allà on vivim, a l'Avinguda Montserrat, normalment no passa mai res.
1: Ja, però
0: de... a més, es queda quasi tot el bloc buit, el de baix se'n va, i el de dalt també. Però ho tinc tot tancat i barrat.
1: Deixa obert.
0: I això sí. A sota d'una calaixera ben guardadet, nena.
1: No digues més fort, que si no...
0: No, no, aquí també som gent honrada. No passa mai res. És veritat, eh? Vic en un barri molt tranquil.
1: No, jo també, però sempre passen coses a tot el costat.
0: Bueno, sempre... jo ho tinc ben tancadet, nena.
2: Donar dades personals en públic o explicar els moviments o projectes futurs de manera gratuïta ens pot generar mal de caps en un futur.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Canticel, un dels poemes més coneguts de Carner, en la veu de Guillermina Mota.

memòria de Josep Carner. A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Probablement no hi ha un millor moment per a la satisfacció de la feina que has fet, fas i faràs. Recordeu, un valor sovint enyorat. I no, mai oblidarem cap dels que van empènyer la nau des del primer moment. Avui també hi sou. Moltes gràcies per haver remogut tants i tan bons sentiments. Visca la ràdio i quin munt de variades i bones sensacions em venen al cap. És un reconeixement col·lectiu difícil de superar i tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit ja situa exactament el món concret que hem reconegut com a propi. I comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar.
3: Participa amb nosaltres.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
3: Repetiràs.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara...

0: El cafè, una de les begudes més populars del món, té una història fascinant i curiositats úniques. Sabies que el seu descobriment està vinculat a les cabres? Segons una llegenda etíop, un pastor anomenat Kaldi va notar que les seves cabres es tornaven extremadament enèrgiques després de menjar els fruits vermells d'un arbust. Intrigat, Kaldi va provar les baies i va experimentar un augment d'energia similar. Aquest arbust va resultar ser la planta del cafè. Una altra curiositat és que el cafè és la segona mercaderia més comercialitzada al món, només per darrere del petroli. Es produeixen al voltant de 10 milions de tones l'any i el Brasil és el major productor. A més, hi ha un tipus de cafè conegut com a Kopi Luwak i és famós i car perquè els grans són digerits i excretats per civetes abans de ser processats. Però per què el cafè ens desperta? Doncs perquè conté cafeïna, un estimulant natural que bloqueja els receptors d'adenosina al cervell, ajudant-nos a sentir-nos menys cansats i més alerta. Curiosament, la paraula cafè prové del terme àrab qahwa, que originalment es referia a un tipus de vi. Avui dia, milions de persones gaudeixen d'aquesta beguda com a part essencial de la rutina diària.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.

0: Atenció! Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.
2: Amazon le trae esa sensación de 5 estrellas a Pablo y a su nuevo plan de vida sana. Después de apuntarse a un gimnasio de élite que le dejó la cartera y los músculos en tensión, Pablo descubrió que en Amazon tenía todo lo que necesitaba, por mucho menos de lo que imaginaba. Zapatillas deportivas, bañadores y auriculares resistentes al sudor, todos muy bien valorados. Que te den un buen masaje en esa cartera, que no da más de sí, Pablito. Los productos mejor valorados, a precios increíbles. Descubre más en Amazon.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: No t'ho perdis.
6: Bec, bec.
7: Què veus?
6: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
7: I on la tens?
6: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
1: Sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.
2: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del Centre Cívic. Preus: adults 17 euros, menors entre 5 i 12 anys 11 euros. Menú: amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres: pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tenim el que d'altres no tenen.
6: Oi...

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Què?

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó d'un doble amor, en un enregistrament històric de Conxita Supervia.

0: Memòria de Josep.
1: Hola,
0: Carme,
1: la puc ajudar?
2: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
1: No sé, és un canvi molt dràstic.
2: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un...

0: Museu del Vi. Amb Cristina Cantal.
1: Som amants del vi, cada setmana ens agrada conèixer un aspecte més del món vitivinícola. Avui ens centrarem en l'olor i el gust de les principals varietats de raïm i per fer-ho ens acompanya el nostre sommelier de capçalera, en Rafael Sabadí. Benvingut, Rafael.
2: Hola, benvinguts.
1: A veure, quines són les principals varietats de raïm? Ens centrem en Catalunya, en el món? Com ho enfoquem?
2: Ens centrarem en el món, que algunes les trobarem aquí a Catalunya, però bàsicament a tot el mapa vinícola mundial.
1: Perfecte, doncs comencem a conèixer aquestes varietats, que normalment ens les bevem, però que les desconeixem, segurament.
2: Sí, primer de tot, haig de dir que ja vam parlar un programa de les varietats, vam explicar doncs, uns trets característics de cadascuna. Avui parlarem més aviat, com has dit molt bé, de les olors i els sabors, que això ha anat usant els sommeliers,
1: sí,
2: en els concursos de vins de tastes cegues. Llavors és una eina molt important per encertar un vi,
1: per saber-lo identificar, no?
2: Sí, la veritat, per mi, és, en aquest cas jo ho utilitzo molt i em dono moltes pistes de què pot ser aquell vi que hi ha amagat darrere aquella copa.
1: Segons doncs, aquells matisos que hi notes a dins, podríem dir.
2: Sí, perquè realment l'olor i el gust d'un vi ve determinat per tres, podríem dir, per tres paràmetres.
1: D'acord.
2: Un seria les condicions geoclimàtiques, on estigui plantada la vinya, el
1: sí,
2: terreny i el clima. L'altre seria les tècniques d'elaboració, si ha estat envellit en fusta, amb inoxidable, si ha fet una fermentació malolàctica, si no. I l'altre seria aquest que parlem avui, que són les varietats de raïm.
1: Que les pròpies varietats ja tenen unes característiques que són similars, encara que s'hagin les vinyes siguin d'algun altre lloc amb temperatures diferents o això, tenen característiques semblants, no? Si és la
2: sí,
1: mateixa varietat.
2: Sí, sí, el que és que sempre hi ha excepcions
1: matisos, sí,
2: i matisos. No sempre és així, eh?
1: Perfecte.
2: Pensa que n'hi ha de vitis vinífera, que és la varietat de raïm per fer vi,
1: uh-huh,
2: n'hi ha 1.500.
1: Uau!
2: O sigui que
1: tenim 10 minuts, Rafael?
2: Sí. No, avui en direm 12. Eh?
1: Perfecte.
2: I avui us parlaré de les més plantades i les de més qualitat. Però la més plantada del món no és una vitis vinífera, és un raïm de taula, perdó, aquests que mengem per Nadal o que ens mengem com a fruita.
1: Sí, el de les 12 campanades.
2: Aquest.
1: Sí?
2: I aquests estan plantats, potser el de 12 campanades no, però les que arriben als supermercats, sí, o les botigues de fruita, ve de Xina. De Xina, perdó. I es diu Kyoho.
1: Kyoho.
2: Sí, aquest és la raïm més plantat al món. Estem parlant de 365.000 hectàrees.
1: Uau.
2: I llavors també n'hi ha a la Índia i a Turquia, això ara estic fent un incís, i a Turquia hi ha la sultanina, que són aquells que es fan les panses de corint. Està diferenciat, que molta gent em pregunta, i aquest raïm que tenim, que ens mengem, aquest, quina varietat de raïm és?
1: Sí.
2: Normalment és un raïm de taula, eh? S'ha de diferenciar de la raïm que es fa per fer vi.
1: D'acord, són dues coses diferents.
2: Sí, mira, la més plantada, perquè ho sapigueu, de raïm negre és la Cabernet Sauvignon.
1: D'acord, aquesta la tenim a Catalunya?
2: La tenim, és originària de França, de la zona de Bordeaux, però també la tenim a Catalunya i la tenim a Espanya, i en total al món n'hi ha 340.000 hectàrees.
1: Tela.
2: I de blanca, la més plantada al món és la Chardonnay,
1: uh-huh,
2: segur que et sona.
1: Sí.
2: D'aquestes també en tenim a Catalunya.
1: És una d'aquelles varietats que miro a l'ampolla, a veure si és, sí.
2: Doncs d'aquestes n'hi ha 211.000. I la Chardonnay és originària de la França, de la Borgonya, i també, com hem dit, a tot el món n'hi ha. I llavors una altra blanca, la més plantada, seria la Airén, que en aquest cas s'estima molt per fer brandi.
1: Això diu
2: la Chardonnay, perquè la Airén s'ha fet utilitzar per fer brandi, que està molt a la zona de la Manxa.
1: Vale. Per tant, ja es descarta del vi.
2: Sí. Anem a el que dèiem.
1: Anem a conèixer aquestes varietats diferents que tenim. Avui ens has dit que en coneixerem 12.
2: Sí, 12, que us diré una miqueta els trets característics a nivell olfactiu i també a nivell de boca que hi uh-huh podem trobar.
1: Escolteu bé i el dia que tingueu un vi no feu trampes, no mireu l'etiqueta, no? I a veure si sabeu identificar aquestes olors i aquests gustos.
2: Mira, començarem per les blanques. La Chardonnay, la primera. Aquí, què hi trobem al nas? La Chardonnay també hem de dir que depèn... com he dit abans, sempre hi ha excepcions, eh? Uh-huh. Són xardonets de clima càlid, de clima fred, llavors depèn del tipus d'elaboració, però sempre direm que característics una mica els més rellevants. A nivell olfactiu trobaríem els aromes tropicals, sobretot sí? La pinya i el plàtan, i els cítrics, en aquest cas, eh? I llavors també si està quedant barrica, la xardonera normalment s'envelleix molt en bota, en aquest cas don gust a mantega i torrats.
1: A mantega i torrats.
2: Sí, pa torrat o torrefactes, com gra de cafè, aquestes coses. I llavors la xardonera és, si et trobes una d'aquestes coses, possiblement pot ser xardonera.
1: D'acord. O sigui, en el moment en què el tastem, li notem aquest gust a torrat, aquest gust a mantega, segurament és un chardonnay.
2: Vol dir que està fet amb barrica i segurament pot ser un chardonnay. Va, però no és 100%.
1: L'elaboració també hi té molt de pes a l'hora de saber doncs, sí. Distingir-ho, eh?
2: En aquesta sí. N'hi ha altres que no. Per exemple, el que vindrà ara, que és la Riesling,
1: sí?
2: Que és una varietat alemana, aquesta no sol passar per fusta. Llavors, aquesta què don? Aquesta don molt d'aroma a flor, també cítric, en aquest cas més cap a la llima, cap a la llimona, l'altre podria més taronja, i fruita d'os, com pot ser un préssec.
1: Uh-huh.
2: I una característica molt important de la Riesling, en aquest cas, és que quan evoluciona, o sigui, amb anys amb ampolla, dona un aroma molt característic, que és a petroli, que en diguem hidrocarburs.
1: A petroli?
2: Sí. I aquesta sí que és pròpiament de la Riesling, normalment. Quan un vi té olor a petroli, hidrocarburs, a pneumàtic, uh-huh. És la Riesling aquesta. En boca és un vi amb alta acidesa, o sigui, molt refrescant, i sobretot té un punt de dolçor, també. D'acord?
1: Perfecte. No, estic intentant assimilar, eh? És que ara aquí m'estava donant informació.
2: No és fàcil,
1: i pensava...
2: eh? També és molta pràctica.
1: Sí, sí, clar, la veritat és que, clar, has de tenir una mica de formació prèvia, eh? Per poder distingir aquestes coses, perquè ho estava pensant, i sí que a vegades l'aroma es nota, però que són curiosos, cap on ens porta, no?, diguéssim, a relacionar-ho. Molt bé, doncs anem per la tercera.
2: L'altra és aquest nom impronunciable.
1: D'acord.
2: Que es diu la Gewürztraminer.
1: Perfecte, aquest no el repetiré.
2: Aquest és d'origen alsacià, del nord de França.
1: Sí.
2: I aquest és molt intens i penetrant. És un vi que realment té molt d'olor, sembla un perfum, quasi. I té sobretot aromes a litxis i a pètals de rosa. I en boca és una acidesa més bé baixa, és bastant alcohòlic i té bastant de sucre residual. Llavors pots dir que a vegades és una mica dolç, eh?
1: Quan dius que és molt alcohòlic, què vols dir?
2: Que té un grau, és un raïm que madura bé, eh? Uh-huh. I llavors agafa el grau alcohòlic, o sigui, el nostre és potent.
1: Va.
2: No és un vi lleuger.
1: Va. De trago curt.
2: Sí. Sí, però també és geminer, eh? També te'l vas engolint. L'altre seria el moscat, que aquí és molt conegut per, sobretot per la part que fa vins dolços, el moscatell.
1: Sí.
2: El moscat, doncs, sobretot té molt de gust, molt d'olor, perdó, a raïm, a raïm fresc, eh? És, un, uh-huh. És el vi que dona més olor a raïm, i llavors també un aroma a flor blanca, aquí més aviat el gisamí. També és una, té bastant dolçor i també una mica d'alcohol, podríem dir elevat.
1: Estava pensant en un moscato. Ve d'aquí?
2: Sí, moscato, sí, també. Passa, moscato, la vinificació és un tipus de vi dolç molt lleuger, de poca graduació, però també té aquest aroma. L'únic que en boca és molt més lleuger, en aquest cas.
1: Molt bé.
2: I llavors un altre blanc seria la Sauvignon Blanc. Aquest també és d'origen francès, de la zona del Loira. I aquest és un aroma sobretot vegetal, eh? Bastant herbaci i uh-huh. també cítric verd. També fruit de la passió, sensacions herbàcies, vegetals, amb boca lleuger i amb alta acidesa, és molt fresc i molt sec també en boca.
1: D'acord.
2: Val, aquesta seria la que són les blanques. I llavors les negres, una seria la Pinot Noir, que aquesta és típica de la Borgonya, de França, en aquest cas doncs, molt d'aroma a cirera i violeta, i en boca és lleuger, és delicat, és poc tànic i molta acidesa, molt fresc.
1: França és el punt clau, eh? Veig?
2: Bueno, aquestes varietats que estan més plantades, sí que és veritat que són la majoria, França és el bressol del vi.
1: D'acord.
2: I una mica és el mirall, on té la mirall tothom. I llavors França, les varietats són les que es van importar, exportar a altres països. Que parlem de les... Avui estem parlant de les a nivell mundial, eh? Un dia sí. Parlarem, si vols, més del territori.
1: Més concret,
2: de
1: aquí.
2: Catalunya.
1: Sí, sí.
2: I llavors la Cabernet Sauvignon. Aquesta, com he dit, era de França, de Bordeaux, i aquí és fruita negra. Grosella, en aquest cas.
1: Uh-huh.
2: I també una part vegetal, com de pebrot. I llavors aromes més de criança, que serien torrats, tabac, terrosos. Llavors són vins amb molt de color, també acidesa i també robust, potents, en boca. Llavors, en seguint, teníem la Sirà, que la Sirà és una varietat de raïm molt especiada. Aquí duré notes de pebre, d'oliva negra, de mentolats.
1: Dolç.
2: Dolç, però més amb sensació nasa, a vegades. En boca no tant, en boca són, ja veuràs que és potent, eh? Aquí la trobem molt també el Priorat, aquesta varietat del Sirà. I és un aroma característic que a vegades donen els vins d'Austràlia, que és aquest aroma after eight, que són aquests, com aquests caramels de xocolata amb menta.
1: Sí.
2: Que això dona molt la Sirà. Quan noteu, quan vegueu un vi que té gust a after eight, segurament és un Sirà.
1: Un Sirà. Mira. Anirem a tots a fer proves, a veure ja si ens en sortim averiguant-ho.
2: La Tempranillo. Aquesta és una unitat de raïm, que no vol dir com sigui un vi. La gent pensa que Tempranillo és un vi jove.
1: Sí,
2: no,
1: a vegades es confon, sí.
2: És un raïm que madura aviat, per això es diu Tempranillo, però no és un vi jove, perquè és un vi que justament s'envelleix bastant bé amb fustes. Llavors és una... Aquí dona aromes de fruita vermella i també notes de vainilla, coco, clau, que li venen molt de les espècies de la fusta, això. És un, són, com he dit, són vins que mereixen bé, són amplis, elegants i són bastant suaus en boca. I llavors anem a dues varietats mediterrànies, per acabar. Una seria la Garnatxa, aquests els trobem aquí, i la Carinyena. La Garnatxa és més fruita vermella, el maduixot. Quan trobem maduixot, sol ser Garnatxa. I també una sensació com a vegades com de confitures. I també molt de paisatge. Trobem aquesta nota de sotabosc mediterrani, com pot ser la Frigola, la Romania, la Garriga. Això dona molt la Garnatxa.
1: És aromàtic, eh?
2: Sí. Són vins suaus i amb records una mica dolçencs. Tot que no són vins dolços, però té aquesta sensació de amabilitat en boca. I després la Carinyena, que dèiem, és, aquí també seria una varietat mediterrània, que també trobem aquesta part de, que dèiem, de paisatge, d'herbes seques. Aquí la fruita, en lloc de ser vermella, seria negra. Seria més la pruna. I llavors també aquí tenim una, s'adapta més a la fusta, aquí ja també entren més els torrats, el que dèiem, nosaltres com de caça una miqueta, i en boca doncs és molt més potent, amb més estructura i més àcida.
1: Carai, doncs tenim una bona llista i clar, tu davant de, per exemple, d'un Tastasegues que em fa sovint, clar, o sigui, tot això és qüestió d'identificar-ho i això transporta una zona concreta, d'una varietat concreta, i això és el que aneu endevinant en aquests concursos que feu.
2: Sí, nosaltres, suposo que cadascú té les seves tàctiques o tècniques. Nosaltres, amb el meu company, quan fem el concurs per parelles, i si no, quan me toca fer la mi de manera individual, jo em baso molt en les varietats de raïm, és el que reconec més fàcilment. Hi ha gent que va més al terreny, hi ha gent que va més a la zona. Per mi la varietat m'identifica molt, i llavors a partir d'aquí doncs vaig acotant.
1: Tant per nas com per gust? O hi ha algun que diguis sempre m'ajuda més al nas?
2: Jo en guio més pel nas. La boca m'ho confirma, però el nas per mi és...
1: La intuïció.
2: Sí.
1: Perfecte, Rafael, moltíssimes gràcies. Ho hem conegut una mica més d'aquestes varietats de raïm que tenim, doncs, a nivell mundial, com bé ens has dit, i hem fet una pinzellada, perquè clar, n'hem conegut 12 i has dit que n'hi ha en total...
2: 1.500.
1: Vull dir que tenim programes per rato. Moltíssimes gràcies, Rafael.
2: A vosaltres.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
1: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Gestors.cat

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Totes les empreses, administracions i organitzacions estaran obligades a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És el que preveuen les noves obligacions de transparència del reglament de la intel·ligència artificial de la Unió Europea que ahir va entrar en vigor. Aquestes obligacions afectaran de ple la creació artística, on cada vegada és més present la intel·ligència artificial en àmbits com la producció musical. La directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, Eva Faustino, alerta del risc de fiar-ho tot a la IA.
2: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant, però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria dintre de 20 anys trobar-me que hem perdut gran part de la creació, i no només en música, en tot.
1: D'acord amb les directrius de la Comissió Europea, les noves obligacions no afectaran els usos estrictament personals de la IA. A WhatsApp, per exemple, no caldrà que l'usuari informi que està enviant contingut generat per intel·ligència artificial. En canvi, sí que s'aplicaran quan l'ús tingui una finalitat professional o comercial i, per tant, generi un benefici econòmic.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop. Tanca els ulls.

0: la nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Hola. Benvingudes i benvinguts al portal participa.gencat.cat. El portal de participació ciutadana, on podràs informar-te, participar i debatre sobre les polítiques públiques que impulsa el nostre govern. El portal conté tres canals de participació: els processos participatius, els consells de participació i la participació normativa. Navegant pel portal podràs veure les propostes que han fet els ciutadans i revisar les més recents, les més valorades o les més comentades. Registra't per participar en aquelles iniciatives que més t'interessin. És molt senzill. Només has d'introduir un nom d'usuari, un correu electrònic i una contrasenya. Un cop registrat, podràs realitzar noves propostes, comentar-les o donar suport a les iniciatives que més t'agradin. Aprofita el portal per conversar amb altres usuaris, generar nous debats i compartir les propostes a les xarxes socials. Però ei, que no tot és virtual. Si estàs registrat, també podràs apuntar-te a sessions de debat presencials. A més, podràs fer seguiment de les propostes i veure'n l'evolució. Entre totes i tots, prendrem millors decisions. Entra a participa.gencat.cat i ajuda'ns a construir una societat més oberta, transparent i col·laborativa. Generalitat de Catalunya.
4: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.

0: Ei, què fas sol? Que t'han deixat plantat.
1: I ara? He quedat amb l'Anna, però no la localitzo. M'he quedat sense bateria.
0: Ah, ja veig que tu no tens el nou Popox P3.
1: Un Popox?
0: Quan tinguis bateria, connecta't a popox.com.

molt temps per llegir, que m'agrada molt, però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Jo no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: Bona nit. Un viatge en el temps. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
4: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Cires i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
5: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
6: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
5: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
6: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
5: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
7: D'un estiu anem a l'altre.
8: Extra! Extra!
6: Perfecte.

0: I parlant d'emocions,
1: 68.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: WhatsApp.
4: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
5: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
3: L'opció dels que en saben.
4: No sentiràs res com a Ràdio Vila-sacra, perquè ens preocupem de fer-ho molt difícil.
5: Sector audiovisual.
6: Tanca els ulls.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: La rondalla de mossèn Salvador al Palau del Bisbe. Mossèn Salvador, el rector de Rocacorba, va anar a visitar el bisbe, perquè abans els capellans hi anaven. I va anar a peu i va arribar al palau a les 2 de la tarda. Què vol? Vull veure el senyor bisbe. Aquestes hores no pot ser, és l'hora de dinar. Vinc de Rocacorba a peu. Avisen el bisbe que estava dinant i li diuen que el rector de Rocacorba el vol veure. Que passi, que passi, va dir el senyor bisbe. Mossèn Salvador va trobar el bisbe entaulat amb altres comensals i el bisbe li diu: quines novetats em porteu de Rocacorba? Doncs que hi ha hagut un enterro, un bateig. I res més? Sí, mireu, una truja de can mitjà ha godellat i ha tingut 13 godalls, però hi ha un problema. Quin problema hi ha, mossèn? Doncs que la truja només té 12 mamelles. I doncs, com s'ho fa aquest godall, que els altres se n'atipen? Com s'ho fa, excel·lentíssima? S'ho fa com jo. Mira com els altres s'atipen. Aleshores el bisbe va reparar que mossèn Salvador encara no havia dinat i va fer portar un plat al popular mossèn de Rocacorba.
0: Rondalles a peu d'escala, amb Jaume Escala.
1: El procurador mentider. En Josep Rovira em comenta: el procurador de Can Sala, de Granollers, de Rocacorba, en deia de l'alçada d'un campanar. Deia que veia les gallines que barrigaven dalt a baix del far i que, si hi havia foc al far, des de casa seva, estant de Granollers, de Rocacorba, podria fer-se una torrada. Un dia es veu que va anar a caçar el clot de replans. Carda un tiro a uns tudons que van petar l'aigua. Ell, a collir-los, es va emplenar les butxaques de peixos. Després es va voler aguantar una branca i va agafar la pota d'una llebre. Les històries contades per en Josep em fan pensar en els modismes d'en Vidal de la Palma d'Espinavesa, a l'Alt Empordà, que va recollir Cel Gomis, també a l'Alt Empordà.
0: Rondalles a peu d'escala.
2: Un pinxo de truita, sisplau.
3: Amb ceba o sense ceba?

0: Jess? Hi. Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina. Radio Vila Sacra! Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc. Radio Vila Sacra! No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
3: Imagina, crea, sorprèn-te.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Els signants defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'estat, però subratllen que s'ha d'exercir sempre amb respecte per la vida, la dignitat de les persones i els compromisos internacionals. Edmundo González, portaveu de l'associació Jutgesses i Jutges per la Democràcia, es mostra molt crític amb l'ús polític que s'està fent d'aquesta crisis humanitaria.
6: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas.
4: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
7: Actualitzem.
8: Tota la informació de les comarques de Girona a @cati_girona.
9: Tranquil·lament.

Doncs així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.

0: simplement brutal.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Més d'un miler de conills salvatges abatuts a la plana de Lleida durant els primers 3 dies del pla de xoc de la Generalitat per controlar-ne la sobrepoblació i minvar així els danys que provoquen els conreus. Joaquín Calvente.
3: Les batudes nocturnes de conills salvatges han començat a Verdú, un dels municipis més afectats de l'Urgell, on la densitat mitjana de conills se situa entre els 6 i els 10 exemplars per hectàrea. Jaume Feixa, director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Lleida.
4: I amb el nivell d'actuacions que hi haurà una disminució dràstica segur. Després això s'haurà de mantenir en el temps i això ja és feina de les àrees privades de caça, dels agricultors. Nosaltres continuarem, no, no vindrem durant 15 dies seguits a fer actuacions.
3: Per als agricultors, aquest volum de conills abatuts evidencia la magnitud de la plaga i que és necessari mantenir-ne les batudes durant tot l'any. Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
5: Una plaga que està destruint camps de cereals, fruiters, pistatgers, ametllers i, com el cas del porc senglar, que porta malalties sanitàries, però inclús aquell conill salvatge que tenim a tota la plana de Lleida també porta caparres i piparres, per tant també estem parlant d'una plaga que porta malalties.
3: A Verdú, les actuacions es faran fins al 13 d'agost. Posteriorment, el pla també preveu actuacions a Aspa i al Fes, al Segrià.
6: Agència Catalana de Notícies.

0: informació, música, entreteniment.
1: És el problema de l'assetjament escolar?
2: L'assetjament és la pràctica que consisteix en sotmetre una altra persona mitjançant agressions físiques i o psicològiques per tal de provocar la seva marginació. Malauradament, l'assetjament escolar és només la implantació a les aules d'un problema global i permanent a la societat actual en la que ens movem. No oblidem que assetjament sovint s'acompanya de termes com escolar o bullying, laboral o mobbing, sexual, psicològic, etc.
3: 900 018 018.
4: El telèfon estarà operatiu les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Les cridades són gratuïtes, no deixen rastre ni apareixen a la factura.
3: 900 018 018.
4: Els estudiants que hi telefonin seran atesos per psicòlegs, juristes, sociòlegs o treballadors socials en funció del tipus de denúncia.
5: La nit.
6: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
7: El secret de l'amor. Ricard, 73 anys. Àngela, 69 anys. 50 anys casats.
8: Bueno, quan vam fer el viatge de nuvis, bueno, pues era normal, no? I però a mitjanit em vaig despertar, no hi era. Hòstia! Jo anava mirant a veure el carrer, no veia res, estava fos, i resulta que estava a la finestra mirant cap al carrer i es veu que se sentia enyorada. Que...
9: Era jove, tenia 18 anys i, claro, no havia sortit mai de casa amb la mama, les germanes i, bueno...
8: La passió, clar, la passió va enganxada amb els anys, no? I llavors, mentre jo he estat normal, ara estic operat de pròstata, fa un parell d'anys, però anteriorment jo em considero bé estar sobre una caixa d'ous.
9: Abans els vas venir amb gàbies grans i amb montapalla. Lo que no he sigut és de fer petons i abraçants pel carrer, no. No s'agrada mai que la gent es vegi. A casa i junts. Ja està. La fórmula és que ens estimem molt una l'altra, que ens agrada treballar, ens agrada fer una casa, hem tingut un fill, l'estimem, ha trobat una noia molt bona, una família molt bona.
8: Aquí hi ha una cosa molt important i és que ni ella ni jo som rancorosos. És dir que si jo li he dit alguna paraula una miqueta més alta que l'altra, ella, doncs... Jo m'haurà fet morros 10 minuts, però després se li ha passat, i viceversa, igual. I ja s'hi hem tornat a la feina i ja està, i no ha passat res. Ara mateix, que estem jubilats i que estem una miqueta més junts, potser és que ara discutim una miqueta més que abans. Si no sé per què, què deu ser.
10: És l'hora del pati.

0: I parlant d'emocions.
1: 80.
2: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: El foyer. Un foyer és una sala que hi sol haver als teatres perquè el públic pugui estirar les cames o xerrar una mica abans, a la mitja part o després d'una funció. És un espai de transició cap a la sala, una mena de vestíbul. Hi ha foyer al Liceu, al Palau de la Música, al Teatre Lliure, a diferents auditoris del país i, per exemple, al Teatre Sirvianum de Torelló. Encara que la paraula no aparegui als diccionaris catalans, el foyer forma part de les instal·lacions dels nostres teatres. Sovint, aquests foyers deixen de ser zones de transició i es converteixen en espais independents, sales on es fan des d'exposicions, refrigeris o banquets fins a espectacles de petit format. Així, els teatres en treuen un rendiment econòmic més enllà del que reporten les funcions artístiques habituals. La paraula foyer l'agafem del francès. De fet, la diem en francès. Prové del llatí focarium, que ve de focus, fogar, llar de foc. De focus ve la paraula foc i també els focus que il·luminen l'escenari dels teatres. Foyer, en francès, com en llatí focarium, està relacionat amb l'escalfor del foc. Aplegar-nos al foyer d'un gran teatre, després d'una òpera, ens pot semblar molt sofisticat, però fixeu-vos com ens fa de semblants els humans primitius que s'aplegaven a l'entorn d'una foguera. Animals gregaris com som, ara, com en temps remots, al foyer hi busquem el caliu del foc i, sobretot, el caliu del grup.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.

0: torn per la cultura.
1: Voilà! Avui l'etimologia va de peus. Sabeu què coi són els galindons? És una deformitat a la base del dit gros del peu. I d'on venen els galindons? Del nom de la persona Galindo, típic dels antics aragonesos i muntanyencs del Pirineu, entre els quals era freqüent aquesta deformació. Una galindaina pot ser un adorn de poc valor o bé una fotesa. No estic per galindaines! I acabarem amb una curiositat molt curiosa, perquè l'equivalent en castellà Juanete és el cosí segon de Galindó. No, no m'he begut l'enteniment. En castellà, el mot Juanete ve del nom propi Juan, l'home rústic de les muntanyes que també tenia aquesta deformació. Déu-n'hi-do.
2: 100% Empordà.
3: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en...

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: Àries i tambors. Avui ens situem a l'Índia, un país en què ha imperat durant mil·lennis un rígid sistema social de castes. Tot i que es va abolir el 1947 amb la independència del país, encara ara és ben diferent pertànyer a la casta dels bramans, que són sacerdots i professors, que a la dels xatries, que són guerrers i polítics, o a la dels vaixies, que són terratinents i comerciants, o a la dels xudres, servidors de tots els anteriors. Però pitjor que ser xudre és ser pària. Els pàries, històricament, els han correspost les pitjors feines, gairebé sense paga i sense drets. De fet, la paraula ha passat a diverses llengües amb el significat de marginat de la societat. Segons la teoria més estesa, la paraula pària prové del tàmil, una llengua parlada al sud de l'Índia. En tàmil, parai vol dir tambor, i paraian és qui toca el tambor. Des de l'Índia, a través del portuguès parià i de l'anglès paraia, arriba el català com a pària. I com és que els pàries tocaven el tambor? Doncs perquè com a marginats havien de fer les pitjors feines, aquelles en què calia remenar materials impurs, com ara buidar latrines o escorxar animals i treballar-ne la pell, és a dir, el cuiro. Com que la membrana dels tambors es feia amb aquest material considerat impur, tocar aquest instrument també era competència dels pàries. Els pàries també han rebut el nom d'intocables, perquè com que se'ls considerava impurs, no se'ls podia tocar, i més modernament el de dalits, un terme reivindicatiu que vol dir oprimits. Parlant de reivindicacions, a la Internacional, l'himne revolucionari es parla de pàries. Fixeu-vos-hi, quan es canta amunt els pàries de la terra, s'haurien de sentir tambors de fons. Això per dos motius. Perquè en una marxa, com ho és la Internacional, els tambors ajuden a marcar el pas. I perquè, com hem vist, els pàries són, per etimologia, tamborers.

0: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.
1: Saltem amb el teatre.
2: Impulsem els nostres escenaris.
1: Saltem amb el circ.
2: Impulsem les nostres carpes.
3: Saltem amb la poesia.
2: Impulsem les nostres lletres.
3: Impulsem la cultura.
4: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
5: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badosa Turón. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfer i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'ha dedicat. Adeu!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Iran defensa que no manté actualment converses amb els Estats Units per la fi de la guerra. Desmenteix així Donald Trump, que ha suggerit una represa de les negociacions, tot i que no ha detallat ni on ni amb qui està previst que hi prengui part. Ismail Baghaei és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
2: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
1: L'Iran manté que les converses sobre l'estret d'Hormuz són per garantir una ruta segura temporal i a través d'aquest enclavament, que és clau pel comerç mundial del petroli i el gas, però no per la reobertura total que el règim de Teheran sosté que no és possible mentre continuïn els atacs dels Estats Units.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
4: Si vols qualsevol cosa tries.
5: Ui.
4: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: baila. Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Abans, quan va sortir a la tele, me'n recordo d'on deia, hòstia, la ràdio, la ràdio. I la ràdio tota la vida serà la ràdio. Perquè una dona que si ho treballarà farà la feina i escoltarà la ràdio. Si ha mirat la tele no farà la feina. I és ben veritat. La ràdio, encara de tota la vida, sempre, sempre, sempre, sempre serà la ràdio. Perquè, diré una cosa, eh? Jo no sé que en compte ningú ni haig d'anar en compte de res. Però penseu que la tele cansa. Cansa. Cansa. Cansa la tele i a mi em sabrà molt de greu per les empreses que ho aguanten la propaganda, perquè ara mateix veig un programa de televisió i es foten 7 minuts de propaganda i comença una pel·lícula, posem el cas, comença la pel·lícula i cap d'un minut tornen a fer propaganda. Home, no fotem, cansa, i et acaba això, et cansa, cansa. I la ràdio, sempre la ràdio. I després hi ha una cosa a la ràdio, ara mateix el temps que fan sardanes o coses, que parles amb la gent. O sigui, amb la tele tu veuràs un programa i tu diràs, me caso en dena, ara jo diria això, aquest li diria això, però esclar, i no pots fer-hi res. Però la ràdio directa, o sigui, la ràdio tal com és, tu pots parlar, pots telefonar i pots parlar del problema que parlin, del que sigui. Molt bé.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Joder, ¿cómo se lo flipan, nen?
7: Ah, amiga.

0: A l'Espai Gironès el temps no passa en hores.
1: Passen somriures, passen il·lusions, fan emocions, passa entre i oh.
0: Perquè a l'Espai Gironès el temps passa en experiències.
1: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
0: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.

0: parlem
1: de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
2: D'acord.
1: Quin és l'autèntic operador 100% català?
2: Vera.
1: I el més ben valorat pels usuaris?
2: Vera.
1: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
2: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
1: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
2: Vera.
1: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
4: Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta, un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta,

Les primeres referències documentals sobre Vila-sacra és documentada el 974 en una butlla de Benet VI a l'abat Ildasi, on es confirmen les propietats del cenobi a Villar-Sacari. El 1017 hi tenia possessions al monestir de Camprodon, segons una butlla de Benet VIII, en la que cita en llatí «Atindia comitatu patrelatensi ipsus masus de Villar-Sacà». Ja en un document del 1169, el lloc ja és esmentat amb el nom de Vila-sacra. El 1222, Armassanda de Paratallada tenia el delme de Vila-sacra per l'església de Girona. El 1249, Sant Pere de Rodes amplia notablement els seus dominis a l'indret. L'abat comprà Gilabert de Cruïlles al castell i lloc de Vila-sacra amb les seves jurisdiccions. El 1308, el monestir va obtenir la jurisdicció civil total dels castells de Vila-sacra, el Far d'Empordà i Marzà. A la fi del segle XVIII, a causa dels desastres de la Guerra Gran i la pobresa a què havia arribat el monestir, els monjos demanaren al rei autorització per a traslladar-se al seu castell de Vila-sacra. Es varen desplaçar el 10 de desembre de 1798.

0: pocs anys després, el 1805, Carles IV els concedí el trasllat a Figueres, però no hi anaren fins al 1818, quan s'hi establiren fins a la definitiva extinció de la comunitat el 1835. Amb les lleis de desamortització, el castell de Vila-sacra va ser venut a Ignasi Celleres en pública subhasta el 1843. Als afores del poble es va bastir un convent de monges clarisses, format per la unió de la comunitat de l'antic convent de Santa Clara de Castelló d'Empúries amb les clarisses de la Divina Providència de Figueres.
1: La crisi vinícola va tenir poca incidència en l'evolució demogràfica i l'augment de població va ser constant durant els segles XVIII i XIX. Hi hagué una regressió als primers decennis del segle XX a causa de l'atracció de les zones industrials i un nou augment, degut a la immigració, a partir del 1950, a causa de l'aparició del turisme al litoral. A partir de la dècada del 1990 s'inicià un nou descens, superat a inicis del segle XXI.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys. Més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. Per això, des d'aquest estudi, des de l'Institut de Medicina Legal, demanen més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho explicava Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions d'aquesta emissora.
2: El número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que es va, també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
1: També en declaracions d'aquesta emissora, la directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García, confirma que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nadar.
3: I és un tema recurrent, de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no, aquesta familiaritat, s'enfonsen...
1: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil a casa nostra. Aquest estudi, que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal, reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i per oferir més recursos.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Allà en La Habana és una habanera dels mestres José María Martín Domingo i Alejo León Montoro, interpretat en aquest cas pel grup Els Pescadors de l'Escala. Una habanera que ens parla d'un succés que no sabem si va ser real o fictici, però que relata situacions que passaven, passen i passaran. Per començar, us llegeixo el text de l'habanera i després passem a parlar-ne. Diu així: Allá en La Habana, cierta mulata de un hombre blanco se enamoró. Dígame usted lo que pasó.

En primer lloc, se situa l'acció a La Habana, capital de Cuba, però no pas al centre de la ciutat. Ens explica el primer interlocutor que una jove mulata, que suposem habanera, s'ha enamorat d'un jove blanc, que suposem estranger, i que se l'emporta a casa. Jo diria que no a fer el cafè ni a jugar al mus. Ara parlem de la casa on van. Diu que se l'emporta el seu bohío. I què és un bohío? Doncs a Cuba, un bohío és una casa o cabana de camp, generalment de fusta amb sostre de palla. Apartat de la ciutat, segur que el bohío és un lloc ideal per una estona d'intimitat. Més tard, i quan els dos enamorats arriben al punt clau del seu moment, entra a casa el bohío, el marit de la mulata. En un moment de màxima tensió, el marit, ofuscat per l'escena que ha trobat a casa, treu un ganivet, però no pas un ganivet de taula. Treu un matxet llarg, d'aquells que tallen un coco d'un sol cop, decidit a treure la vida a l'impostor, o a la mulata, o als dos. Però en aquell moment s'hi repensa, es desdiu i marxa.

Tot seguit és quan l'Havanera presenta la tornada, una tornada que ens mostra la conclusió d'aquesta història. Resulta que l'atractiu dels petons de les mulates cubanes és la clau de volta de tot plegat. Dolços els qualifica. Diem-ne petons irresistibles, com d'alguna manera justificant el perquè d'aquest embolic. A més, en aquest moment de la conversa apareixen dues dades més. Primera, els que fan safareig són parella. Ell l'anomena a ella Vidita. Segona, la conversa té lloc a Espanya, ja que a la tornada, quan acaba, ell diu, referint-se a l'embolic sentimental que ens ocupa, allà en La Habana passen les mismes coses que aquí en Espanya.

I és aquesta la conclusió final de l'habanera. Embolics sentimentals n'hi ha tant a Cuba com a Espanya.

la segona estrofa, la noia cau novament i poc temps després en el parany de la seducció, en aquest cas amb un mariner. Un mariner que suposem que està de pas per la Habana. Aquesta actitud fa que el primer interlocutor de la conversació titi a la mulata, primer de Zalamera i després de Fresquita, per les seves habilitats vers els homes.

El marit, que d'alguna manera s'ho devien sumar, es troba la seva dona i el mariner a la badia de la Habana. Al veure'ls, com abans i davant l'ofuscació provocada per la situació, els vol llançar al mar. Com el bohío, amb el matxet, s'ho repensa i recorda que la seva dona, la mulata, no sap nedar. Llavors, també com abans, se'n desdiu i marxa.

Finalment, es repeteix la tornada i la parella espanyola que fa safreig del que va passar una vegada a La Habana conclou novament que aquestes històries sentimentals passen tant allà com aquí.

0: Martí Bacardí, què n'opines de la lletra de l'Havanera allà en la Habana?
1: Bon dia, amics. En aquesta lletra hi ha unes quantes coses a comentar. En primer lloc, que la història que ens explica passa a tot el món. És intrínsec en l'ésser humà embolicar la troca. I si es tracta de sentiments que a vegades són tan difícils de controlar, la cosa pot agafar una magnitud important. Quan els interlocutors parlen i fan safareig, ho fan en un to personal, distès i sense mesurar massa quan titllen de fresquita a la mulata que ni coneixen i en cap cas en diuen el seu nom. La mulata o mulatita, com ells diuen, amb rin-tin-tin, pot fer el que vulgui i gestionar les emocions com li vingui de gust. Aquí el que potser s'hauria pogut estalviar és la poca discreció amb el seu marit. Si fas quelcom que saps que pot molestar algú i no pots evitar fer-ho, almenys que aquest algú no se n'assabenti, o no? Bé, en fi, és una lletra divertida que tampoc acusa ningú, però toca un tema o uns temes que li aporten certa salsa al tema, com la picardia, les banyes, la frustració o l'intent sense fi d'acabar el tema amb violència. Repeteixo, tot vist des d'una òptica de cert to humorístic. Companys, es pot treure molt de suc algunes situacions de la vida quotidiana, ja sigui a Cuba, a Espanya o a la Conxinxina.
0: Gràcies, Martí Bacardí, pel teu comentari. Sempre molt interessant. Acabem escoltant Allà en la Habana per l'Espingari.

0: Associació Reemplan Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Es pot capturar la llum de la matinada? De què fa gust un paisatge? Els que ens preguntem coses és perquè sabem que allò extraordinari és a només una pregunta de distància. La curiositat ens fa millors. Gaudeix-lo amb moderació.

0: dice que se encuentran dos vascos y uno le dice al otro de hola Juan Mario, dice que pasa Chema. Dice, me he comprado 500 mulas y 500 huellas. Digo, este año me va a quedar un Belén de la hostia.
1: Potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom, no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
3: Comença a haver-hi nivell.

0: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
1: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
2: O no? Sí, no?
3: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.
4: Jess?
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
6: Radio Vila Sacra!
5: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
6: Radio Vila Sacra!
5: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
7: Perquè ho tinguin en compte.
8: Amb la col·laboració de BN Group.
9: Imagina, crea, sorprèn-te.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Ajuntament de Figueres actualitza l'acord per poder traspassar l'escola d'hostaleria a la Generalitat. El ple tracta la modificació de les compensacions econòmiques pactades amb la Fundació Miquel i la Generalitat, però no aprova encara la venda de l'edifici, que requerirà nous expedients patrimonials. Instal·len lectors de matrícules i càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial a Pau. L'objectiu és facilitar als Mossos d'Esquadra la cerca i el filtratge d'imatges. Cada cop més pobles prenen l'iniciativa, Vila-sacra també ho té fa un temps. Figueres crea 316 places de zona verda al Poble Nou per prioritzar l'aparcament dels veïns. La nova àrea regulada entrarà en servei al setembre i comprendrà el perímetre delimitat pels carrers Empordà, Salvador Dalí i la Via Empuritana.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: És l'hora del pati.

0: El secret de l'amor.
1: Jordi, en parella des de fa quan?
2: De 12 anys.
1: 12 anys?
2: Sí.
1: Això ja és una senyora
2: parella. I una nena de 2 anys i mig.
1: Oh, molt bé.
2: I el secret de l'amor, que penso jo,
1: sí?
2: Ja no és enamorar, sinó és conservar.
1: Conservar.
2: Enamorar molt fàcil, oi? Però conservar és més difícil encara, oi?
1: Conservar la parella vol dir una mica seria treballar la parella.
2: Home, clar, i tindre-la contenta cada dia i estimar-se molt vol dir que això és més que no enamorar, no?
1: Jordi, doncs també prenem nota d'aquest secret teu de l'amor.
2: Molt bé, molt gràcies.
1: Gràcies, Jordi.
3: De conserves.
1: Conservar l'amor?
3: Com unes sardines, enllaunades.
1: Com tonyina.
4: Sí.
1: Amb escabeig.
4: Conservar. O sigui, tenim, no ho feia gaire cas, si conservar.
1: Conservar.
4: Home, romàntic, romàntic, no,
1: no.
4: Gaire.
5: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
6: Ai, ai. I ara...

0: Iaia,
1: mare,
0: què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
1: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
0: Un eclipse?
1: Sí.
0: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home, el 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
0: I a quina hora?
1: A 8:45, que no ho sabies?
0: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
0: I anirem junts, iaia?
1: I tant que sí. Ja pots preparar la furgoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
0: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Mira, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
0: Ah, sí?
1: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
2: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto, doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul, no de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vilasacra, senzillament.
3: Què?

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Palau de Santa Eulàlia.
1: Carrerons de Santa Eulàlia que no arriben a carrers, entre el clavell i la dàlia i l'ombra dels lledoners. Teniu el camp a la vora, amb el sol que hi raja d'ulls, sega punt i blat en fora sobre la pell dels rostolls. A Palau plora la runa del castell, pel finestral hi volca en acres la lluna, amb amor intemporal. El temple de Sant Esteve, servint-li els carreus d'escuts, en signe de fe, s'eleva del fons dels segles vençuts. A Llimoner vetlla l'horta, el roure el bosc, i al camí s'hi disfressa la ridorta amb l'encós de jessamí.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Incendis forestals que amenacen la natura, però també cases i propietats. Per poder cobrir l'assegurança, cal tenir la pòlissa en regla i revisar-la cada 4 o 5 anys per tal d'evitar sorpreses d'última hora. Maria Gómez.
3: Uns focs que cada cop són més virulents i més freqüents, però des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, el seu president, Francesc Santa Susana, no creu que les pòlisses canviïn per adaptar-se a aquesta nova realitat. Sí que es podrien incloure nous riscos.
4: Què sí pot passar? Que, per exemple, tens una casa de fusta al mig del bosc, en lloc de pagar 500 euros en paguis 1.000. És un risc agreujat, però difícilment no tindràs cobertura. Agreujat sí, vol dir que pagaràs més prima si el risc, evidentment, és un risc superior a lo que és l'estandardització.
3: En cas d'un incendi, qui paga sempre és l'asseguradora, perquè no és un fenomen climàtic atípic, com seria, per exemple, un terratrèmol o uns aiguats. Amb la Dana de València va ser el Consorci de Compensació, una companyia estatal, qui va assumir les despeses, que van superar els 4.300 milions d'euros. Si perdem la casa per un foc, l'assegurança sempre respon, però cal tenir la documentació en regla i actualitzada.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
5: La pregunta.
6: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ràdio Vila Sacra.
0: Atenció al Festa Festa.
2: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
2: Festa Festa.
3: Amb Amadeu Carbó.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Aquí fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?
1: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
2: Aquí intentant canviar el món.
1: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
3: Consultar números premiats a Juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
4: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
5: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
4: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
5: Més info a

Has vist mai una ampolla de cava volant? Travessant el cel enmig dels núvols? No, és clar que no ho has vist mai. Perquè ni el cava, ni el calçat, ni les medicines, ni cap altre producte català té ales per traslladar-se pel seu compte. Tots tenen logística i transport. Uns actors vitals per projectar les empreses catalanes als mercats internacionals i per abastir la ciutadania arreu del territori. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Molt bon dia, Roboteca. Avui et veig més somrient que la setmana passada.
1: Doncs molt bon dia, Xavier. Sí, avui estic més tranquil, perquè avui, Xavier, tens cara de paper.
0: Cara de paper?
1: De paper de vàter. Tot s'ha de dir, perquè tens una cara de paper de vàter que no t'aguantes amb ella.
0: Bueno, home, tots no podem tenir la cara de guapo que tens tu.
1: Això és veritat. Amb això tens tota la raó del món, perquè la meva bellesa és extrema. La meva superioritat intel·lectual és del 300% de la mitjana de la societat i, a més, la meva visió de futur es complementa amb molta espenta amb la tecnologia més avançada de l'organització logística del Tomaia, que ja toca, que tienes una cara de oca, que no t'aguantes, som armoca.
0: Vale, que comences a dir coses que em perdo.
1: Clar que et perds. Si tu et perds amb un got d'aigua, Xavier, tu estàs perdut, no saps on navegues. I per això estic jo aquí al teu costat, per ajudar-te, per orientar-te, per guiar-te, per dir-te com i de quina manera.
0: Ja, no, sí, ja ho sé, Robotech, ja ho sé. Però bé, és que cada programa te m'enrotlles d'una manera que em fas perdre. I crec que hem d'anar directe al gra.
1: Sí, per treure grans estic jo.
0: Veus? Com te'n vas?
1: No me'n vaig, estic aquí davant teu, mirant aquesta cara de mandonguilla que tens.
0: En què quedem? No la tenia de paper.
1: Però també de mandonguilla, també tens cara de mandonguilla. Tu et mires al mirall pels matins?
0: Sí.
1: I no t'has plantejat posar-te careta?

0: bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: la de l'Empordà, a Exide Clar.
1: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre rotllo i per suposar.
2: Si m'enyoro...
3: T'abraçaré.
2: Si estic enfadat...
3: Et donaré temps.
2: Si no us puc dir ni pare ni mare...
3: Ho entendrem.
4: Hi ha moltes maneres de fer feliç un infant. Acollir-lo perquè creixi en una família també depèn de tu. Acolliments familiars de Creu Roja, amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Més informació a acollimentfamiliar.org.
5: Tanca els ulls.
6: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
7: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
3: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
2: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
3: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
2: I les zones infantils Pirata i Tropical Island.
3: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
4: La solada no sé què és.
5: No tens família per estar amb ells.
4: A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
6: A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.
7: Proximitat.
8: Participació.
7: Educació.
8: Informació.
7: Connexió.
8: Companyia.
7: Cultura.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra.cat.
4: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.

0: gaudeix d'un dia diferent.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència única molt a prop teu. Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
3: dofins,
2: lleons marins i el nou Adventure Splash.
3: Si esteu grans, plens d'emoció.
2: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Jo no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Pau impulsa un menjador municipal per facilitar la conciliació familiar i donar suport a la gent gran. El consistori posarà en marxa aquest servei al setembre. Estarà obert a tothom i el preu serà de 6 euros. El cementiri de Cadaqués, finalista a millor peça artística d'un concurs estatal de cementiris. Després de ser seleccionat per un jurat especialitzat del sector funerari i del món de l'art, ara s'obre la votació popular per escollir els guanyadors de les diferents categories. Els millors productors sostenibles són a l'Empordà fent pomes ecològiques. El fructicultor Joan Bosch Castelló, Sant Pere Pescador, 1976, és el fundador de l'empresa

0: I parlant d'emocions.
1: 20.
2: A la platja, a la piscina, amb els amics o a la feina.
3: Siguis on siguis aquest estiu, porta'ns amb tu.
4: Recordem que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels afectats per sinistres els 365 dies de l'any. Per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents i rebre suport psicològic. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.
6: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
0: I parlant d'emocions.
1: 14.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: viatge en el temps.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
3: Contestador 972-51-1268.
2: Què pots dir el que vulguis?
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
2: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
3: Contestador 972-51-1268.
2: Pots dir el que realment et dongui la gana.
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
4: Hola, bon dia. L'altre dia vaig anar a un supermercat d'aquests de baix cost i ja anant-hi, perquè pensava amb el sopar fer una cosa senzilleta, vaig pensar, miraré com estan els tarros d'espàrrecs. Quan la pesseta, aquests tarros d'espàrrecs valien 99 pessetes. Ara valen 3,34. Aviam, si a l'Estat ni en els venedors ni en els compradors, després de l'euro, no ens van educar, ha anat augmentant a poc a poc. I ara paguen les conseqüències aquells que van fer el viu i que el que un dia valia 100, l'endemà valia 166 o 167. Val? Una altra cosa. Com pot ser que els bancs, caixes, d'un descobert d'uns dies, d'un descobert de 40 euros, te'n cobrin 30 de descobert? No ens poden tirar encara que aquest trimestre encara hem guanyat més que l'altre i a l'altre hi havien guanyat més i així successivament. Això no hi ha dret. Aquí no és allò de remenguem-se i aneu-hi, sinó que ens hem de remengar tothom.
5: Mare meva, quins oients que tenim.
6: Doncs sí, oients fidels.
5: Clar que sí.
7: Què vols?
5: No, no, increïble. Abraçada gegant.
7: Us estimo.
1: Bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sonia Fernández Vidal.
2: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
1: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica. De manera divertida i comprensible, els lectors

nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys perquè havia robat i agredit físicament i sexualment dues dones sense llar a Barcelona i també a Blanes, a la Selva. La primera agressió sexual amb violència contra una dona sense llar va passar el 2 de juliol a prop de l'estació de Sants de Barcelona. Després, la segona va ser el 20 de juliol, en aquest cas en un descampat i contra una dona del mateix perfil durant la festa major de Blanes. Les dues agressions van anar acompanyades del robatori d'objectes de valor que portaven les víctimes.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Dilluns a les 11 de la nit.
3: Hi ha moments en què mereixes despertar-te bé. En d'altres, tenir un final dolç. Moments en què necessites recarregar energies. I sobretot, hi ha els bons moments que mai no venen sols. Troba el teu moment amb Cake and Go de McDonald's. 5 pastissos fets amb les millors marques.

0: Jess. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades pels ruixats. Ruixats que poden ser localment intensos. Allà on descarreguen ho poden fer amb ganes a punts del Pirineu o Prepirineu, tot i que també n'arribaran alguns cap a l'àrea de Ponent i les Terres de l'Ebre, preferentment cap a l'àrea de Terra Alta. A la resta del país veurem passar els núvols amb poca presència de la precipitació. El que sí que tindrem serà una tarda xafogosa, sobretot a punts de la façana costanera. Avui les màximes més altes, al voltant dels 37 graus a Montesquieu, 36 graus a la mateixa ciutat de Girona. Un matí assolellat amb núvols baixos a la costa, especialment entre el Garraf i el Montsià, amb molta xafogor en aquest sector. A la resta del país, matí de sol i tarda, amb aparició de ruixats i tempestes. Les més intenses, sobretot, s'esperen al Pirineu Oriental, cap al Ripollès, Garrotxa i també el nord d'Osona. A la resta del prelitoral sí que es pot escapar alguna feble precipitació. I ja diem que aquesta setmana la calor no té res a veure amb l'anterior. No serà extrema, serà intensa, però en extrema. No arribarem cap dia a la xifra dels 40 graus, però sí que les més altes del país continuaran mantenint-se al voltant dels 36-37 graus.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
14: Bon Preu Esclat.
15: Ara toca raonar.

Hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó, unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona en música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. A Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Suma't a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
1: Sona bé.

0: l'emoció del cap vespre empordanès al Castell Gala Dalí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: I parlant d'emocions.
4: 19.
2: La ràdio de Vila-sacra
5: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
6: Veniu!
7: Són de confiança, són d'aquí.
8: Pareu bé l'orella.

El primer llibre, tal i com el coneixem avui, amb pàgines enquadernades, va aparèixer a l'antigua Roma cap al segle I després de Crist. Abans d'això, les civilitzacions utilitzaven altres formats per registrar la informació, com ara rotllos de papir a Egipte o tauletes d'argila a la Mesopotàmia. No obstant això, va ser el Còdex Romà el que es considera el precursor dels llibres moderns. Aquest format permetia escriure a banda i banda de la pàgina, facilitant el seu transport i la seva lectura. Tot i això, el contingut dels llibres en aquells temps era principalment religiós o literari. Un dels primers llibres impresos va ser la Bíblia de Gutenberg, creada per Johannes Gutenberg al 1455 a Europa. La invenció de la impremta va revolucionar la manera de com la informació es difonia i va marcar el començament de l'era dels llibres impresos. Una altra curiositat és que el terme llibre prové del llatí liber, que significa la part interna de l'escorça dels arbres, material que en algunes cultures s'utilitzava per escriure. Al llarg de la història, els llibres han estat una font clau de coneixement, cultura i identitat per a la humanitat, evolucionant des de manuscrits fins als llibres electrònics actuals.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Alarmant augment de les morts per accident laboral a Catalunya. La primera meitat de l'any, 60 treballadors han perdut la vida a la feina. Climent Sabater.
2: Això suposa una mort cada 3 dies en l'àmbit laboral a Catalunya, una xifra inacceptable, denuncien els sindicats. 60 víctimes mortals en accident laboral entre gener i juny, un 22% més, i els sinistres mortals de camí a la feina disparats un 70% amb 17 morts. Reyes.

0: Sales por caída, por resbalar, por golpe, por falta de pi, por supuesto que són evitables.
1: Les patologies per causes no traumàtiques com infarts o vessaments cerebrals encapçalen el rànquing de víctimes mortals. En el cas de la sinistralitat laboral, plou sobre mullat perquè l'any passat les morts a la feina ja es van disparar a prop d'un 30%.
2: Notícies en xarxa.
3: Sentim la comunicació local.

Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.

0: et transmet molt bones vibracions.
1: Això és...
2: És meravellós.
3: Doncs molt bé, Albert, que el temps vola i la meva cosina amb un bren Coca-Cola.
4: Pues ja hem dit molt, no? O què et sembla?
3: No sé, tu si vols afegir alguna cosa...
4: No, pues que això, que sentir gratitud cada dia al despertar-te, eh? Per viure, per saber que existeixes, i és realment assombrós estar viu, no? A mi almenys em sembla això, no? Si nosaltres tirem la tovallola... Això sí, Xavi, estem acabats.
3: Si tirem la tovallola, estem acabats.
4: Sí. Això ho dic, bueno, ho diuen quasi tots i jo estic d'acord, sí.
3: Més clar l'aigua, tu, jo tinc com una... Triqui-truqui. Doncs parlem del temps i diuen que les estadístiques, doncs, les fa el temps. El temps, els estudis, on se pensaven del tema, que van amb allà amb un boli, i una llibreta, el bolivic, i una llibreta. Diuen que les estadístiques són el producte d'un estudi fet amb temps. Diuen que les estadístiques són un estudi fet en temps amb persones de diferents edats. Veus com la cosa té el seu xurriscusqui mangutangunga? Digues.
4: No, que estem sempre, doncs, articulant d'aquesta manera que nosaltres entenem l'edat, que entenem el temps, i poder pot ser interessant per tots els que ens estan escoltant, com a vegades ho dic, altres cultures o altres tradicions això ho contemplen d'una manera que no és distinta, però per ser feta o contemplada d'una forma diferent, doncs ens pot ajudar a entendre millor el que... Ja ho entenem, però dit d'una altra manera, sempre dit d'una altra manera, sembla que s'entén millor. Mira, estic dient que la Índia, o sigui, l'hinduisme, té contemplada la vida d'una forma molt especial. Especial, més que especial, doncs, concretava, específica. Mira, hi han tres etapes de la vida. O sigui, un hindú sap que té una primera etapa, que és l'etapa d'aprenentatge, el que un doncs ha d'aprendre per poder doncs desenvolupar la vida, no? I llavors una segona etapa, que és aquesta etapa del coratge, que es diu, o sigui, de posar a terme l'ho après, o sigui, aquesta cosa que la teva energia s'ha d'atrevir i enfrontar-te amb la societat, és l'etapa que tu, doncs, formaràs una família o formaràs un negoci i a partir d'aquí, doncs, tens ja el que seria un estatus dintre de la teva societat. I una tercera etapa, mira que això sí que és interessant, que és la de retirar-se, però no la de retirar-se com nosaltres per anar d'excursió amb l'Interso, no? Sinó la de retirar-se espiritualment, o sigui que hasta amb la dona es retiren en llocs on ja no hi ha cap activitat de tipus social, ja les han fetes, han donat pas a que unes altres generacions les continuïn i ells es preparen per la mort, es preparen per assumir el que és el final de la vida, però d'una manera molt plàcida, o sigui, entenent la vida però sense les preocupacions de la vida i esperant, doncs, que arribi aquest moment on, doncs, inclús donen peu a comunicar-se amb la gent. I per cert que quan un arriba en aquesta etapa té un gran prestigi dintre de la societat hindú, O sigui, contràriament als nostres vells, o no, les nostres edats, ja el que es diria la tercera edat, que estan actualment totalment desprestigiades. No donem temps al programa, però tinguen aquí uns informes que parla d'aquest problema del desprestigi de el que representa avui la tercera edat. Doncs en aquesta societat, la Índia, és el contrari.
3: A veure, un informe d'aquest, sisplau, llegeix-me algun.
4: A veure si ho tinguen aquí en algun lloc, no? O sigui que la tercera edat avui, doncs, sembla ser de que és una persona dedicada, doncs, a distreure's, que ja no serveix per res, i com que no serveix per res, s'ha de distreure, anar d'excursió, anar a ballar, anar cap aquí, cap allà, doncs per què? Doncs aquesta distracció que el porti al final despedir-se d'aquest món de la manera doncs més ignorant, per dir-ho, no? I això està portant, diu aquest informe de la Caixa, de que el problema és de que, és clar, aquesta jubilació cada vegada és més àmplia, o sigui, s'estan jubilant gent o prejubilant en els 50 anys, i quan les expectatives de vida doncs són pràcticament fins als 80 i pico d'anys, diu que són de les més altes del món aquí a Catalunya, junt amb Hong Kong i el Japó. I què fa això? Doncs que s'ha de donar o s'ha de retrobar sentit en la vida, o sigui, aquell sentit que un feia les coses perquè tenien una utilitat, perquè eren necessàries, doncs no sigui aquesta cosa de dir t'ho regalem i distreu-te i ja no serveixes. Molt mal dit, però és que és veritat, o sigui, sembla que no serveixis per res. No, senyor, o sigui, encara estem vivint, encara tenim facultats. I quina és una de les grans facultats que tenim? Doncs la nostra experiència, el que la vida ens ha ensenyat, el que a tantes cultures, i fins fa molt poc, doncs dintre de la nostra cultura, era el prestigi de l'home gran, era el anar-li a consultar. Avui es consulta amb un trist aparell que se n'en diu internet, lamentable per ell, o sigui, aquesta experiència humana.
3: A veure, perdona.
4: Sí, que ho fas, que ho fas.
3: Però des del teu punt de vista, lamentable.
4: Lamentable.
3: Des del meu punt de vista, si s'utilitza tal com s'ha d'utilitzar, és molt profitós internet. Ara mateix, tu has parlat d'estatus.
4: Mm-hmm.
3: Què és l'estatus?
4: Bueno, serà l'estatus doncs el que tu defineixes com a manera, o sigui, allà on t'has arribat per viure, no? O sigui, el nivell de vida que tu pots tindre, no?
3: Fixa't que en el diccionari de la llengua catalana estatus està definit com posició que ocupa un individu en un sistema social i que li confereix certs privilegis.
4: Bé, és una posició, efectivament. Doncs aquests privilegis a la gent gran se'ls hi està negant. Se'ls hi està negant. O sigui, abans era la consulta en l'avi, en el pare, de com es havia de fer una cosa. Bé, ho dic, no em vull estendre, ni molt menys, però això s'ho està prenent en sèrio doncs, aquest departament de la Caixa, i sembla ser que en el futur es conscienciarà una altra vegada en la gent amb la part positiva i que d'aportació dintre de la societat, com són pues, activitats d'ajuda, d'activitats d'aprenentatge. Ja s'està fent, però diu curiosament que la gent de jubilada a Espanya que es vol dedicar a aprendre alguna cosa nou només ocupa un 1% d'aquesta gent. I bé, doncs tot això es anirà fomentant perquè una altra vegada doncs, aquesta persona no solament se senti útil, sinó que la societat pugui ser beneficiada del que realment ella ha après.
3: Doncs jo abans us parlava d'estadístiques, unes estadístiques que tinc davant i que són de data 23 de maig. Crec que les hem de conèixer. Diu, uno de cada cuatro inmigrantes casados ha contraído un matrimonio con una persona de nacionalidad española. Uno de cada cuatro.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: La nostra medicina entra per les orelles. Escolta, que ho notaràs.

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
3: Més de mig milió de famílies al nostre país depenen dels bancs dels aliments per assegurar-se una alimentació bàsica. La teva donació avui és vital. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un bisum a la causa 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.

0: sintonitzes Ràdio Vilasacra.
1: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
2: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
3: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
2: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Pobresa Zero, les persones primer.
2: Programa complet en la web pobresazero.org.

0: és Radio Vila Sacra.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
4: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra. 1, 2, 3.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades pels ruixats. Ruixats que poden ser localment intensos, allà on descarreguen, ho poden fer amb ganes, a punts del Pirineu o Prepirineu, tot i que també n'arribaran alguns cap a l'àrea de Ponent i les Terres de l'Ebre, preferentment cap a l'àrea de Terra Alta. A la resta del país veurem passar els núvols amb poca presència de la precipitació. El que sí que tindrem serà una tarda xafogosa, sobretot a punts de la façana costanera. Avui les màximes més altes, al voltant dels 37 graus a Montesquieu, 36 graus a la mateixa ciutat de Girona. Un matí assolellat amb núvols baixos a la costa, especialment entre el Garraf i el Montsià, amb molta xafogor en aquest sector. A la resta del país, matí de sol i tarda, amb aparició de ruixats i tempestes. Les més intenses, sobretot, s'esperen al Pirineu Oriental, cap al Ripollès, Garrotxa i també el nord d'Osona. A la resta del prelitoral sí que es pot escapar alguna feble precipitació. I ja diem que aquesta setmana la calor no té res a veure amb l'anterior. No serà extrema, serà intensa, però en extrema. No arribarem cap dia a la xifra dels 40 graus, però sí que les més altes del país continuaran mantenint-se al voltant dels 36-37 graus.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
14: Bon Preu Esclat.
15: Ara toca raonar.

hi ha diferents maneres de fer. Diferents formes, estils, idees... I això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó, unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona amb música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
1: Sona bé.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
4: Home, sí.
0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: FM.
1: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
3: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
4: Pessigolles.

0: Despierta. Despierta. Despierta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents. Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
2: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
1: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
3: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara?
7: I parlant d'emocions.
8: 39.
5: Anem a temes difícils.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits

0: tú cómo estás?
1: Yo no sé, Ray.
0: Imagina, crea, sorprenda.
2: I parlant d'emocions...
3: 75.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
0: Què?

0: benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa d'en Pep.
1: A Gran Jonquera, l'últim dijous de cada mes, descomptes de fins al 50%. En diem superdijous perquè dir-ne el dia en què et compres 3 ulleres de sol al teu germà li cauols a la terra i demaneu pizzas per 4 perquè s'ha fet l'hora de sopar, era massa llarg. Vine a gaudir del superdijous, l'últim dijous de cada mes, al Centre Comercial Gran Jonquera. Vindràs pels descomptes i t'hi quedaràs per molt més.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. A veure, primer de tot, escolta, saludar, que segur que Déu està escoltant, en Joaquim Tudela, que està ingressat, el marit de la Teresa Gés. I després, demà, és el cumpleanys del marit de la Caterina. I a ells els hi agrada molt la cançó Mirando al mar. Els hi pots posar, que estaran molt contents i el ballaran. Eh? Si vols apuntar-ho, t'ho apuntes.

0: 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
1: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
2: Això que estem parlant de la platja, de fumar a la platja i tot això, que bé, crec que estan a l'aire lliure, es pot fumar sempre i quan es comportin. Jo vaig ser fumadora durant molts anys i jo anava a la platja i fumava a la platja i portava el meu cendraret i allà posava. El que no hi ha dret és que tiren les colilles, les apaguen al terra, no miren prim, si molesta, si no molesta, no sé què. Bé, no sé si això serà molt efectiu i la gent estarà molt d'acord.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Tocant sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor. Però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
1: És un consell de la municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972.

Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.

0: Aquesta és la història del poble més gran del món. Un poble de més de 7.000 milions de persones que es coneixen i s'ajuden. A Càritas treballem per un món així. I el teu suport és imprescindible per construir aquest poble més humà i proper. Siguem més poble. CàritasCatalunya.cat. Càritas.
1: Suenen las bandas.
2: El programa dels dimarts a mitjanit.
1: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estarà operatiu durant dues setmanes fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència comenci a baixar a Estela Bosoms.
2: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'Alcaldia d'Acció Social.
3: Són persones que arriben amb diferents situacions, per un objectiu concret que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
2: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels anys anteriors. Des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac celebra que el dispositiu s'ampliï, però assegura que el procés de regularització feia previsible aquesta situació perquè els qui s'hi han acollit necessiten ràpidament un contracte per poder renovar els papers.
4: Això sabíem que podia passar, que molta gent arribés a les Terres de Ponent en busca d'aquest contracte necessari i que, per tant, sabent el context polític especial que hi havia aquest any, creiem que s'hauria d'haver fet una millor planificació.
2: L'entitat també reclama a l'Ajuntament i a la Inspecció de Treball que, més enllà de les intencions, de veritat actuïn contra els empresaris que contracten temporers i no els faciliten allotjament tal com marca el conveni.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: 107 de la FM.
8: Xarxa audiovisual local.
9: A l'Alt Empordà.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Recordi bé.
2: Ràdio Vilasacra.
3: És que té de tot.
4: Bueno, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.
1: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades pels ruixats. Ruixats que poden ser localment intensos, allà on descarreguen, ho poden fer amb ganes, a punts del Pirineu o Prepirineu, tot i que també n'arribaran alguns cap a l'àrea de Ponent i les Terres de l'Ebre, preferentment cap a l'àrea de Terra Alta. A la resta del país veurem passar els núvols amb poca presència de la precipitació. El que sí que tindrem serà una tarda xafogosa, sobretot a punts de la façana costanera. Avui les màximes més altes, al voltant dels 37 graus a Montesquieu, 36 graus a la mateixa ciutat de Girona. Un matí assolellat amb núvols baixos a la costa, especialment entre el Garraf i el Montsià, amb molta xafogor en aquest sector. A la resta del país, matí de sol i tarda, amb aparició de ruixats i tempestes. Les més intenses, sobretot, s'esperen al Pirineu Oriental, cap al Ripollès, Garrotxa i també el nord d'Osona. A la resta del prelitoral sí que es pot escapar alguna feble precipitació. I ja diem que aquesta setmana la calor no té res a veure amb l'anterior. No serà extrema, serà intensa, però en extrema. No arribarem cap dia a la xifra dels 40 graus, però sí que les més altes del país continuaran mantenint-se al voltant dels 36-37 graus.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
14: Bon Preu Esclat.
15: Ara toca raonar.

hi ha diferents maneres de fer, diferents formes, estils, idees, i això no sempre vol dir que unes siguin millors que altres. No. Sembla també raonable que cada persona entén el seu gust segons ha conegut, ha crescut, segons ha sentit o viscut al llarg de la seva existència, sigui aquesta més llarga o més curta. No us sembla? Les modes, com la vida, passen sense donar-nos compte. I la majoria del que ahir era desitjat per tothom, avui potser ha quedat en l'arxiu de la memòria més oblidada. I aquí no passa res, tot continua endavant. Unos que vienen, otros que se van, deia la cançó. Unes coses queden i altres se olviden. Per cert, algú recorda el nom de tots els concursants del programa d'Operación Triunfo, que va tenir més de 10 edicions i més de 160 concursants? Dic de tots. Algú sap on paren la majoria dels concursants d'Eurovisión de tots els concursos realitzats al llarg de la història? A qui recordes tu d'Eurovisión? Si de cop et preguntessin el nom d'un grup musical de la història que tothom hagi sentit parlar el dia d'avui, quin creus que tothom reconeixeria? Si et pregunten què recordes de la música dels últims 5 anys, a qui concretament i quines cançons recordes dels últims 5 anys? Creus que alguna cosa del que ara sona amb música serà recordada en 10 anys? Quina? I per quin motiu ho creus? Dels que van ser número 1 popularment en els últims 10 anys musicalment parlant, a qui recordes exactament? S'escolta actualment? Caldrà potser fer una llista de tota la música que ens ha quedat dels últims 10 anys i també fer una llista del que queda des de que Johann Sebastian Bach, des de que Ludwig van Beethoven o Amadeus Mozart, entre molts altres que encara sonen i es recorden, fessin popular l'habilitat de crear música. A Ràdio La Sacra, sí, ja tenim aquesta àmplia llista organitzada per hores, organitzada per estils, mesuradament seleccionat al moment del dia en què ha de sonar, sense barreges d'estils musicals i sempre amanit amb una mica d'això, una mica d'allò, l'informació que ens cal saber a cada moment i, per suposat, el sentit de l'humor que mai ens ha de faltar. Sí, fins que el cos aguanti. Esclar, de forma lliure i totalment gratuïta.

0: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68. WhatsApp. 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
1: Sona bé. En el Vaticano, Radio Villa Sacra des de Buena Manana Temprano. Nano.
2: What? Rosa Escultura per estar al corrent i obtenir les vostres entrades dels primers.
3: Hola.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 66.
4: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
5: Hola, farem una recomanació del llibre que hem llegit, La Flairosa, la bruixa dels sabons, escrit per Carla Sala i Vila. Té 89 pàgines, amb il·lustracions molt ben fetes de la Cristina Sardà.
6: La protagonista és la Flairosa, una bruixa que fa màgia amb sabons. Quan es fa gran, va viure a Vila Frondosa. Al cap d'un temps, comencen a passar coses molt estranyes. Amb roc xarrapetes s'hauran d'enfrutar en nas tapat.
5: Us el recomanem perquè va de màgia, és molt divertit i fa passar molt bones estones.
6: Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment que fa riure molt. El nas tapat fa servir la seva arma secreta, els seus mitjons pudents.
7: En Roc i la Flairosa seguien immòbils mirant el bruixot i la bestiesa que l'acompanyava. En nas tapat continuava xerrant. Però la Llufa és diferent. Ella sí que m'ha adverit de la vostra presència. Per cert, veig que ja esteu al corrent del meu projecte Vallpudenta, va dir mirant orgullós la maqueta. Ets un monstre, va replicar la Flairosa. No ho saps pas prou, va contestar molt seriós en Nastapat. Jo us vaig adverir que si em posàveu algun entrebanc m'obligaríeu a utilitzar una arma molt especial. En Roc tremolava com una fulla agafat a la camisa de dormir de la Flairosa. L'arma secreta! Amb un hàbil moviment, el bruixot es va ajupir i es va treure els dos mitjons.
8: Esperem que us animeu a llegir-lo. A nosaltres ens agrada.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Passa la Sofia, que fa l'espia.
6: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Que bo. Mereix una cançó.

0: Flaviu Vilasacra.
1: I parlant d'emocions.
0: 50.
2: Exacte.

0: Detingudes 6 persones a Barcelona en un dispositiu dels Mossos per detectar autors de furts i robatoris amb violència i intimidació. Les detencions es van fer el 26 de juny a la tarda als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sarrià. Els 6 arrestats acumulen 77 antecedents policials. A 2 se'ls va detenir per un delicte de furt i els altres 4 tenien ordres de detenció per delictes similars. En la mateixa operació es van denunciar 19 persones més per delictes lleus de furt que tenien 125 antecedents policials. Els 6 arrestats acumulen 77 antecedents policials. 19 persones més per delictes lleus de furt que tenien 125 antecedents policials.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: de fer-ho per internet no ho sé fer-ho, la veritat, com que no ho he fet mai, però no ho sé fer-ho.
1: Jo mateix jo no tinc internet. Jo la informació que tinc la tinc per la televisió, el diari escrit.
2: No et preocupis, truca a Ràdio Vilasacra i et farem qualsevol tràmit per internet que necessitis.
3: 972 51 12 68.

Alguns llacs poden conservar un registre del clima de fa centenes de milers d'anys. No perquè algú hi escrivi res, sinó perquè el seu fons funciona com un arxiu natural. Cada any, al fons d'alguns llacs tranquils, s'hi diposita una capa molt fina de fang, restes de plantes, pol·len, cendres volcàniques i altres partícules. Amb el pas dels segles, aquestes capes s'acumulen una damunt de l'altra sense barrejar-se gaire, de manera semblant a les pàgines d'un llibre. Els geòlegs es treuen cilindres de sediment anomenats testimonis i poden llegir aquest registre capa per capa. Analitzant el tipus de pol·len, saben quines plantes creixen a la zona. Estudiant els minerals, poden deduir si hi havia sequeres o inundacions, i les cendres volcàniques permeten datar alguns esdeveniments amb molta precisió. En alguns llacs molt antics, com el llac Shigetsu, aquest arxiu és tan complet que s'ha utilitzat per calibrar mètodes de datació i reconstruir canvis climàtics de desenes de milers d'anys.

Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nits envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.

0: No permetis que humilin a companys de classe.
1: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
0: Denuncia que cal canviar les coses.
2: K25.
3: Primavera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
4: Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Wow.
4: Que no et confonguin.
6: Au.
7: Mira que bé.
8: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
9: És temps de renovar il·lusions. A Tapisseria Chia ho sabem i per això t'oferim ara la possibilitat de renovar el teu vell sofà. Així de fàcil, el seu nou sofà a preu de cost. A més, a Tapisseria Chia, com sempre, li continuem oferint matalassos de làtex natura, catifes, toldos, cortines, reparacions de sofàs. Ara és el millor moment per visitar Tapisseria Chia. Ens trobarà al carrer Pere III, número 64 de Figueres. Recordi, Tapisseria Chia, si és Chia, sí.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: Bueno, que mira, què et diré? Jo et diré que per mi és una festassa. És una festassa i per diversos motius. I un de molt important, a país, a més, una cosa tan senzilla...
1: Bon dia. A veure, us escolto quasi bé cada dia. Vull dir, us estimo moltíssim. I endavant, jo sempre que puc l'escolto, us ho dic de veritat.

0: Jo cada dia poso la ràdio, per mi és molt especial, molt. Jo dic les coses que penso jo, les coses que sento. Ara no diré mai una cosa que em facin dir. I m'agrada molt, molt.
1: Vinga, viva Baluba, Balam, Bambú, Baluba, Baluba o Baluba.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
3: Som Radio.

0: de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de Calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
1: Forn de Nulles. Sant Sebastià de Nulles.
0: Un forn que has de conèixer. L'experiència s'ho val. Pa amb gust de pa.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Els expliquem que l'Institut de Medicina Legal de Catalunya alerta de l'increment de casos de víctimes de tràfic d'humans que arriben als jutjats i que han de valorar. L'any 2025 van atendre a 32 víctimes. És un 68% més que l'any anterior, explica'ns Núria Alcalà.
7: Sí, en el que portem de 2026, l'Institut ja ha arribat a les 14 valoracions, pel que es preveu que la tendència es mantingui a l'alça. L'Institut ha fet balanç de les actuacions de la seva unitat especialitzada, pionera a l'Estat, que elabora els informes pericials claus a les investigacions de tràfic d'éssers humans. En concret, en els últims 3 anys, l'Institut ha constatat un augment de casos d'explotació sexual en els quals més d'un 90% de víctimes són dones i en situació especialment vulnerable. Eneco Barberia, director de l'organisme.
8: És una unitat que ha de tenir una triple perspectiva, una perspectiva de gènere. La majoria de les víctimes són dones, concretament víctimes de l'explotació sexual, una visió transcultural, moltes de les víctimes són migrants, i una visió de drets humans, ja que són conculcats per aquest tipus de delicte.
7: Però a la unitat també hi arriben víctimes d'explotació laboral, mendicitat i criminalitat forçada. Des de la seva creació l'any 2022, ha atès un total de 116 víctimes.
9: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
10: Una societat ben informada sap tot allò que passa. Des de tots els punts de vista, amb totes les opinions. La informació que necessites, tal com la vols. Amb rigor, clara i directa. Cada dia.
11: Ràdio Vila-sacra.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
2: Bon Preu Esclat.
3: Vull aigua Donen Service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei en bac.
4: Aquaservice, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Bec, bec.
2: Què veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
2: Oh, i on la tenen?
1: Ves a Bonpreu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec. Estiu Drinks.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: Vila-sacra, senset, punxero, efa, ema.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: WhatsApp. M'agradaria molt que em posessis la sardana Gotes d'aigua, que la vam anar a ballar al Pantà de Sau, que era buit i ara està ple, i em faria il·lusió que la tornés a sentir. I aquests 5 anys i pico que l'escolto des de l'epidèmia, m'han fet molta companyia. Suposo que tot l'equip és molt bo. Moltes gràcies a tots.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
4: Repetiràs.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Iaia.
2: Mana.
1: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
2: Beneit. Que no saps que hi ha un eclipse?
1: Un eclipse?
2: Sí.
1: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
2: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc a la part de Catalunya.
1: I a quina hora?
2: A 8:45. Que no ho sabies?
1: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
2: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
1: I anirem junts, iaia?
2: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta... que el 12 d'agost hi anirem junts.
1: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
2: Bé, quan era molt petita em vaig veure un de parcial.
1: Ah, sí?
2: Però era molt petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
3: N'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris. És el doble que en el mateix període de l'any passat. Aquests robatoris han provocat incidències a la xarxa de Rodalies, però també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
2: Sí que s'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
1: L'augment del preu del coure és un dels factors que hi ha darrere d'aquest increment dels robatoris. Entre les causes hi ha l'augment de la demanda, per exemple, pels centres de dades d'intel·ligència artificial i pels cotxes elèctrics. El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona. Els robatoris de cable de coure s'han duplicat aquest any. Segons dades d'ADIF, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris. És el doble que en el mateix període de l'any passat. 12.000 euros la tona. 12.000 euros la tona. 12.000 euros.
3: Continuem. Connecta amb Ràdio Vila.

0: Tots sabem que hem de reduir el sucre, però també he llegit que els edulcorants també poden tenir problemes. Per tant, què és millor, fer servir sucre o edulcorants per endolcir?
1: Gran pregunta, eh? És un molt tema que preocupa moltes persones. Què és millor, sucre o edulcorants? Contestem-ho. Sweet dreams are made of these. El primer que hem de tenir clar, si mengem sucre de manera molt puntual, aquest tema de si mengem sucre o edulcorants no ens ha de preocupar. Recordem que l'OMS situa la ingesta recomanada de sucres afegits en uns 25 grams diaris. Si el conjunt de la dieta és saludable, no passarà res si de tant en tant mengem sucre, sempre que no ens passem d'aquests 25 grams diaris.
0: Sí, Adam, però anem a la pregunta en qüestió. Millor sucres o edulcorants?
1: Val, vinga. La recomanació de la majoria de nutricionistes informats i amb sentit comú és no posar res per endolcir, sinó que el que hem de fer és acostumar el paladar a sabors reals de l'aliment.
0: Vaja. Vale? I si passem dels nutricionistes i... Mira, i si volem endolcir sí o sí, he llegit que alguns edulcorants són cancerígens.

0: Això no és veritat, i és veritat que ho pots llegir en algun article, però no és cert. És important deixar-ho clar. Els edulcorants són segurs, el que passa és que el concepte de seguretat alimentària és un arma de doble tall. Segurs ho són, perquè no ens fan malbé la salut, això sí, però tenen algun benefici per la salut? Tampoc. Podrien ser millors del que són els edulcorants? Sí, segurament sí. Però que quedi clar que amb l'evidència actual ningú no pot dir que siguin causa de cap malaltia.
1: I doncs, quins problemes tenen, doncs?
0: 1. Els edulcorants ens afecten a nivell metabòlic. Això vol dir que quan en prenem, el cervell registra que està ingerint un aliment dolç, encara que no porti calories, i el pàncreas secreta petites quantitats d'insulina per transportar uns sucres que en realitat no existeixen. I, per tant, hem d'evitar sempre això.
1: Hem d'evitar això. Què més?
0: Els edulcorants també ens poden engreixar, encara que no continguin calories, perquè ja hem explicat moltes vegades que les calories són el principi de la història, però no són tota la història sencera quan parlem d'aliments. Un estudi recent comparava la mateixa dieta per aprimar-se amb aigua o amb refrescos ensucrats i treia aquesta conclusió. Les persones que bevien només aigua perdien més pes i desenvolupaven menys resistència a la insulina, que és, com sabeu, la resistència a la insulina és l'avantsala de la diabetis tipus 2, doncs menys pes i desenvolupaven menys resistència a la insulina que els que prenien refrescos. Per tant, millor aigua que no passa aigua amb edulcorant.
1: Això ja no m'agrada tant, eh?
0: Alguns edulcorants, a més, modifiquen la microbiota intestinal, és a dir, la flora intestinal. I quan hi ha problemes amb els bacteris, amb aquesta flora intestinal, hi pot haver també problemes de salut. Quart de raó, en portaven 3. No hi ha manera de saber quina quantitat d'edulcorant hi ha un aliment. Així com la llei obliga a dir quant sucre hi ha en, no sé, un paquet de galetes o en un refresc, en canvi, no obliga a dir quina quantitat hi ha d'edulcorants.
1: Déu-n'hi-do. Hi ha més raons?
0: Sí, una més. Com que són més dolços que el sucre, generen una resposta adònica més potent al nostre cervell. El que és una resposta adònica és un senyal de plaer que genera una recompensa al cervell i que fa que repetim una conducta determinada. Oh, això m'ha agradat, com que en genera plaer, i torno a demanar. Per tant, si un producte que és insà té edulcorants, és més fàcil que n'acabem menjant més quantitat. La gent que pren refrescos, zero o light, per exemple, estan més enganxats que la gent que els pren amb sucre.
1: No ho sabia, això.
0: Sí, senyor.
1: Bueno, i quina conclusió fan? Va.
0: Doncs, conclusió, la que dèiem al principi. És millor que no endolcim els aliments, tot i que, com a pas previ a aquesta situació ideal, els edulcorants poden ajudar-nos, però hem d'evitar comprar aliments que continguin edulcorants, perquè el problema no està en l'edulcorant, sinó que l'aliment que conté un edulcorant sol ser, en línies generals, un aliment que no és gaire saludable. El millor és posar els edulcorants nosaltres mateixos i, a poc, anar reduint la dosi fins a arribar a la situació ideal de no em poso sucre ni endolcidors en lloc.
1: O sigui, és el projecte home, però amb sucres.
0: Exacte.
1: Molt bé.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Només vull Miele.
2: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be.

Sabies que aconseguir una plaça de funcionari és més fàcil amb el mètode adequat? A Adams et preparem per aconseguir l'estabilitat laboral que sempre has desitjat. Més de 63.000 alumnes hi han aconseguit el seu objectiu amb el nostre mètode. Ara et toca a tu. Milers de places t'estan esperant. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.

0: aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben

Ciutadella de Roses es convertirà un any més en el lloc d'acollida del Festival Internacional Nits de Circ. La Circus Art Foundation ha confirmat les dates de les funcions a la vila, que tindran lloc del 18 al 23 d'agost. Com és habitual, totes les sessions començaran a les 9 i mitja del vespre, en una pista central, a cel obert, sota les estrelles i sense carpa. La cartellera d'enguany reuneix 29 artistes de 10 nacionalitats diferents, repartits en 8 atraccions de primer nivell. L'espectacle compta amb actuacions destacades com els trapecistes volants nord-americans i mexicans Flying Caballero, els vols de les cintes aèries de la parella hongaresa Duo Crico, o les exhibicions d'equilibri a càrrec de l'argentí Duo Soma i de l'austríac Stefan Borak. El programa es completa amb la precisió de les voladores de la companyia Argenodans, la màgia de gran format de David Dileyo, els malabars de gran velocitat de Chris Aguirre i la comicitat gestual del portuguès César Díaz. Totes les actuacions estaran acompanyades en tot moment per la música en directe de la París Circus Orquesta. Les entrades per als shows a Roses tenen un preu de sortida de 18 euros i es poden adquirir a través de la web oficial nitsdecirc.com i de manera presencial a les taquilles habituals de la mateixa Ciutadella.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot i que l'oferta es redueix significativament a l'agost, per a moltes famílies els casals són l'única manera de conciliar. En concret, aquestes beques s'adrecen a infants i joves vulnerables, ja sigui per motius econòmics, d'habitatge o de violència intrafamiliar. Una cinquantena assistirà al casal social del barri de Torre Baró.
2: Se les olvida el móvil.
3: Es lo más importante para mí, que se les olvide la tele y el móvil.
2: Y llegan contando muchas historias de cada persona que conocen.
4: Me he despertado muy temprano, padre, porque volía a venir al casal. Les tenía mucho el casal.
5: El horario mío de trabajo es el mismo horario de aquí del casal. Para mí va perfecto. No tengo ese con quien dejar a los niños.
6: Acabo de llegar al país y eso. Yo quiero conocer gente nueva.
1: Uns 2.000 infants gaudiran d'activitats becades per l'entitat aquest agost.
0: Agència Catalana de Notícies.
7: Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats.
8: Intel·ligència artificial, Ràdio Vila-sacra.
7: Apunta't. És útil i és gratis.
9: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
7: I no et perdis res.

Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no favoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.

0: Passió, música, entreteniment.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Persones grans, grans persones.
3: La Ràdio Vilasacra, sí.
2: S'us estima moltíssim. Disfruteu.
3: On notes? Veritat que sí?

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Pau impulsa un menjador municipal per facilitar la conciliació familiar i donar suport a la gent gran. El consistori posarà en marxa aquest servei al setembre. Estarà obert a tothom i el preu serà de 6 euros. El cementiri de Cadaqués, finalista a millor peça artística d'un concurs estatal de cementiris. Després de ser seleccionat per un jurat especialitzat del sector funerari i del món de l'art, ara s'obre la votació popular per escollir els guanyadors de les diferents categories. Els millors productors sostenibles són a l'Empordà fent pomes ecològiques. El fructicultor Joan Bosch Castelló, Sant Pere Pescador, 1976, és el fundador de l'empresa Biobosc Orgànics, juntament amb la seva companya, Cristina Tarsa, i han rebut un premi BBVA als millors productors sostenibles. Bosch presideix la comunitat de regants del marge esquerre del riu Muga.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.

0: Som d'aquí.
1: Gràcies per acompanyar-nos.
2: Digo de nar.
3: Doncs sí, gràcies per acompanyar-nos perquè ens agrada la vostra companyia. Estem feliços amb la vostra companyia. I més, un dia com el d'avui. Ja us hem dit fa una estoneta que de festes i de fires a l'Alt Empordà i Girona en general som pioners i som capdavanters. I home, jo entenc el tema. Continuant amb aquest recull de les festes i de les fires que es fan a casa, ara mateix em ve el cap que a Bàscara el mercat dels tortells es fa al març.
4: Es fa al març?
3: T'ho juro, m'ho ha dit un cansat del tema i a més, que entén, eh? No.
4: Mira, Xavier, pues jo t'haig de dir que Sant Hilari Sacalm es fa... Bueno, hi ha una fira que es diu Torna Serrallonga. I això ho tenim fins a setembre. El tenim al mes de setembre.
3: Veus? A Bescanó, Fira de l'Embotit. Al març.
4: Al març. A Figueres, mostra de vi de l'Alt Empordà a voltants de l'11 de setembre.
3: Veus? A Sant Llorenç de la Muga, Fira de la Mongeta, el segon diumenge de març.
4: Castelló d'Empúries, terra de trobadors, també al voltants de l'11 de setembre.
3: A Figueres, la Fira del Bunyol.
4: Sant Feliu de Guíxols, aquí es fa la Fira Mercat de Col·leccionistes de Joguines Antigues, al voltants de l'11 de setembre.
3: A Ripoll, Fira de les 40 hores. El segon cap de setmana de març. 40 hores en fira, tu.
4: Sense parar.
2: A Lledó, Fira del Formatge. Tercer cap de setmana de setembre.
3: Casa de la Selva,
2: sí?
3: Fira de la Caça i de la Mostra Gastronòmica el segon cap de setmana de març.
2: A Hostalric es fa la Fira Comarcal de Sant Miquel, setembre. Ai.
3: A Besalú, la Fira dels Forjadors i dels Artistes del Ferro es fa la Setmana Santa.
2: T'ho juro. Doncs mira, a Cassà de la Selva, Fira de les Energies Renovables i d'Eficiència Energètica i Fira de Santa Tecla. Setembres 24 i 25.
3: A la Bisbal d'Empordà, a l'Antic Empordà. És la Fira, Antic Empordà.
4: Sí.
3: I sí, home, t'ho juro.
4: I quan?
3: El 25 i el 28 de març.
4: Ah. A Saus Camallera, Fira d'Exposició d'Aus, setembre.
3: A Calonja, el Mercat Medieval es fa el 26 i el 27 de març.
4: Les Planes d'Hòstoles, Fira del Bastó i la Fusta, final de setembre.
3: I a Vilafant, Mostra Gastronòmica del Conill i de l'Artesania, el primer cap de setmana.

0: I és moment per la cultura.
1: Llibres de ciència.
2: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
3: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Do it!
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
7: Hola, sóc la Clàudia. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix neda. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a

0: estar amb ella, la lluna més blanca, la més bella.
1: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper embaladits. Adeu!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
1: Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té grans efectes especials, ni actors famosos, ni la típica cançó enganxosa. I tanmateix, és el millor anunci del món. Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que la leucèmia està curada. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras, Imparables contra la leucèmia.

0: Excuse-moi.
1: Despertant-te. Corrent. Esmorzant. Comprant. Passejant. Quedant. Treballant. Celebrant. Sortint. Conduint.
2: Sensacions K26.
1: Vius connectat. El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Recorda, tu decideixes.

0: Ai, curiós.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia, he sentit d'això de les bicicletes i a mi segurament, bueno, quasi ben m'atropellen l'altre dia allà al carrer de la Mercè, i esclar, és estret i venia per darrere tota pastilla i escolta, em va donar un susto de por, però esclar, és que no miren res i també, i després anar a dalt de la bicicleta, doncs escolta'm, si hi ha un carrer estret o el que sigui, doncs per almenys baixa. Vale.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
4: Repetiràs.
5: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
1: En el 107 de la freqüència modulada...
2: Passi.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Tema de salut pública que preocupa cada vegada més els professionals sanitaris, aquest augment de les infeccions de transmissió sexual, les conegudes ITS. Quan pensem en aquestes infeccions, sovint les associem als joves, però també parlem de gent més gran. De fet, les dades del Centre Nacional d'Epidemiologia mostren que els casos de gonorrea, clamídia o sífilis s'han triplicat en l'última dècada entre les persones majors de 60 anys. I aquest increment no és casual, ja que les darreres enquestes fetes a Espanya revelen que un 75% de les persones d'entre 55 i 65 anys no utilitzen mai o gairebé mai el preservatiu en les seves relacions sexuals. Ara bé, si ampliem la mirada, els especialistes asseguren que l'augment de les ITS és un fenomen generalitzat. Parlen d'un creixement espectacular durant els últims 15 anys que afecta pràcticament totes les franges d'edat. Entre els més joves, la situació tampoc és tranquil·litzadora, doncs. Els pediatres alerten que cada vegada s'inicien abans les relacions sexuals amb una mitjana de 16 anys i mig i que s'han anat normalitzant conductes de risc que afavoreixen la transmissió d'aquestes infeccions. En parlem sobre aquesta qüestió amb el doctor Josep Maioles, cap de la unitat de VIH i SIDA de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bona tarda, doctor.
2: Molt bona tarda.
3: Què està passant? Per què la gent s'està oblidant de prendre precaucions amb aquesta problemàtica?
2: La problemàtica és molt àmplia i molt profunda i no afecta només a Catalunya o a Espanya, sinó a tota Europa i possiblement a tot el món. I això possiblement passa perquè hi ha una pèrdua, no possiblement, segur. En els últims 10, 15, 20 anys hi ha hagut una progressiva pèrdua de respecte a lo que són les malalties de transmissió sexual. I això ve perquè fa 20, 25, 30 anys tots teníem al cap que una malaltia de transmissió sexual com la SIDA era quasi el pitjor que et podia passar. Tothom teníem al cap pues, el Freddie Mercury o el Rock Hudson. I ara el que tenim al cap és jugadors de la NBA que tenen el VIH i que no s'han mort ni es moriran per això. Llavors hi ha un missatge subliminal en el que no és tan greu i la meva vida sexual és importantíssima i no vull frenar per una cosa que en el fons no és tan greu.
3: Home, no deixa de ser greu perquè no deixa de ser una malaltia i és millor no tenir-la. És veritat el que comentava vostè, de que nosaltres quan érem més joves teníem aquests referents coneguts com Freddie Mercury, com veia, com més gent que va morir, i però també es feien moltes campanyes de conscienciació. Jo recordo molt la del SIDA, SIDA, no da, no da, quan es va començar a fer la publicitat de què podia contagiar o no, com podies agafar el VIH, i a més també de les típiques campanyes de Pónselo, que van ser a l'època de finals dels 80 i principis dels 90, a l'ABC de la prevenció de les malalties de transmissió sexual,
2: sí,
3: no?
2: Però vostè té raó amb això. El que jo intento és explicar el que jo crec que passa, perquè és un tema sociològic, no és ni mèdic ni personal, és un tema sociològic. Efectivament, fa 30 anys es morien amb una malaltia, entre cometes, maleïda. Això, ara, aquest impacte, jo penso que la societat tenim un missatge subliminal que marca molt la nostra actitud com a persones i com a societat. I ara, quan jo era un nano, a mi no m'explicaven el que era l'VIH, ni el sexe, ni quedar-te embarassat. Tenia aquella por, aquell contorn tot com de màgia i tal, i hi havia moltes menys infeccions. Ara, als nanos de 13-14 anys, els hi donen alguna xerrada, no moltes, però alguna, de què és la SIDA, què són les ETS, què són les relacions sexuals, i fins i tot no canvien l'actitud. I efectivament, nosaltres estem veient un increment de malalties que són greus, eh? No, si tenir una sífilis, una gonorrea, una clamídia, un herpes, el papiloma, són malalties que poden ser molt greus. I algunes d'elles, i el paradigma és el VIH, que sense tractament porta la mort. Però la idea és la idea equivocada, eh? Però la idea és, això no em passarà a mi. I si em passa, jo tinc un amic que li han donat 3 pastilles i s'ha curat. I això és el que explica el per què, no els de més de 60 anys, si l'increment més gran és en els nanos entre 25 i 30 anys, Passa és que la gent de més de 60 anys abans era excepcional. Una sífilis amb un senyor o senyora de 70 anys quasi era una cosa excepcional, i actualment no ho és.
3: També és veritat que hi ha una segona generació de gent que ara, que possiblement abans les parelles eren molt més estables, ara les parelles tenen una segona vida a partir dels 50, està molt el tema de sortir a tardes, de nit, no? I clar, ja sí. No hi ha el perill de... El que era el més problemàtic en aquell moment, no? Un embaràs, perquè ja és una època en la sí. que no passa això, i per tant ja les precaucions com que es tallen una mica. I això potser també pot fer que la gent d'aquesta franja d'edat doncs també hi hagi una mica més de lliberació. I
2: en sí, quan... és molt... És... Perdó, no, és que és una mica el que està dient, s'ajunta tot. No hi ha por a l'embaràs, la percepció de risc és baixíssima, ningú utilitza preservatiu ni els 60, ni els 30, ni els 20, eh? El preservatiu és el gran desconegut.
3: L'altre dia parlava amb una amiga meva farmacèutica i parlem molt del preservatiu masculí, però del femení no se'n parla sí. mai. És com, dic, quants en penses tu de preservatius femenins? I em diu, cap. Dic, venc dels masculins, però els femenins no se'n ven cap.
2: No, es fan servir poquíssims. Jo ja estaria content amb que s'inundés el mercat de preservatius masculins, eh? Mm-hmm. El femení està molt bé, però és més complex, té un altre... I està molt bé, tant de bo es faci servir. Però només que es fes servir el masculí... I un altre aspecte, en els últims 10, 15, 20 anys, fàrmacs per la disfunció erèctil. Mm-hmm. Cosa que fa 20 anys no existien, i ara cada vegada hi ha més medicaments que permeten que l'home pugui tenir una relació sexual sense la problemàtica o disminuint la disfunció erèctil. En definitiva, acaba apareixent un nombre molt elevat de malalties de transmissió sexual. Què es pot fer amb això? És tan senzill i tan complexa com entendre que el preservatiu és el mètode més eficaç, sense cap dubte, per frenar les ITS. Això el primer. I el segon, que els metges, el personal sanitari, davant d'una lesió, encara que tingui 70 o 80 anys, que pogués ser una ETS, l'ha de descartar. Perquè no és infreqüent que ho sigui. I si ho té, aquella persona ho passarà a una altra. I aquella a una altra. I si no tallem la cadena, doncs tindrem un nombre elevadíssim. Actualment tenim moltes proves molt senzilles que en qüestió d'hores o d'un dia o dos li dius a aquella persona, efectivament, vostè té una sífilis, vostè té una gonorrea, té una clamídia, té un herpes, etc. I això també és important, eh? Això és molt important.
3: Ara mateix també s'està instaurant, s'està començant a medicar molta població amb el PrEP, la PrEP, que és per sí. evitar que puguis agafar l'UVIH. I clar, ja sembla sí. que com ja prens això, la resta no tenen importància.
2: Si tu t'infectes del VIH, tens una infecció potencialment mortal. Si tens una infecció per gonococ, pots tenir complicacions urològiques, etc., però no et moriràs. Morir. O difícilment et moriràs una clamídia. Aleshores, efectivament, hi ha com una gradació. I la PrEP, que és totalment important, que és molt necessària, ha d'anar acompanyada d'un intent d'evitar el reste de malalties de transmissió sexual. Perquè si jo em prenc la medicació de la PrEP, em dona, entre cometes, una llibertat de relacions sexuals múltiples, o amb molta gent, però està evitant que es transmeti el virus de la sida, però no el gonococ, la clamídia, la sífilis, l'herpes, etc. Tenir el virus de la sida no és una bona notícia. Encara és pitjor no sapigueu que ho tens, eh? Però el virus de la sida és una malaltia que sense tractament és mortal. I de fet, una cosa que des de fa un any i pico amb l'administració Trump ha eliminat els fondos de profilaxis del virus de la sida, està augmentant de forma exponencial a països on estava molt controlat, com són evidentment els països de l'Àfrica. No és el nostre cas és un altre escenari, no? Però el virus de la sida és la malaltia de transmissió sexual més greu que podem tenir. Les altres no són cap broma, eh? La sífilis, la gonorrea, la clamídia, el papiloma humà, ara els nostres nens els vacunem, perquè el papiloma humà acaba sent la causa que està sota de l'aparició de múltiples càncers a la zona genital. etc. Totes tenen la seva importància, però si a mi em tinguessin que dir has d'eliminar una, sense cap dubte seria el VIH. I hem de fer un pas endavant, que és l'educació. I en el moment en què socialment entenguem que perquè una persona que vulgui tenir relacions amb mi posi sobre la taula el preservatiu, això ha de ser algo natural i lògic, fins que no arribem a això, no controlarem el tema.
1: Quin impacte tenen les xarxes socials i la pornografia en la percepció del risc?
2: Les xarxes socials i la pornografia el que fan és eliminar la percepció de risc. És a dir, no, això no existeix, és raríssim. Nosaltres aquí, a l'Hospital Clínic, cada any atenem a més de 2.000 persones amb contactes de risc que venen a buscar la profilaxi post-exposició. Uh-huh. És a dir, persones que diuen fa 12 hores que he tingut una relació sexual de risc. Dius, amb qui? Diu, no sé ni qui era. Llavors, li donem una medicació per intentar que no s'infecti. O sigui, més de 2.000. I la percepció del risc ha baixat de forma quasi com vasos comunicants amb l'increment de malalties de transmissió sexual.
3: Està clar. Josep Malloles, cap de la unitat de VIH/SIDA, Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Clínic de Barcelona. Gràcies, fins ara.
4: Tu pots ser part del canvi. Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
0: Ràdio Vilasacra, 107.0.
5: Ràdio Vilasacra.

0: No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.
1: Tanca els ulls.

Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.

Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre, i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Sí. Si no s'ho creuen.
6: Ui!
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.
8: One, two, three.
9: Caramba!

0: I parlant d'emocions,
1: 83.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Sabes que de la panza viene la danza, tiriquita, te alegra el cuerpo entero y empiezas a bailar, échale arte al cocinar, tiriquitín, tiriquitán, tiriquitín, ton, tan. ¡Hey, hey, hey!
4: Amb la tòfona negra són magnífics la majoria de vins negres madurs.
5: Joaquim Vila.
4: Els pomerols bordelesos i els barolos del Piemonte hi podríem afegir alguns grans clàssics de Rioja amb vino 30 anys a l'esquena. I també les grans ampolles de Chateauneuf du Pape pel Roine. La garnatxa de Chateauneuf, en solitari o acompanyada per la Monestrell i fins a 6 varietats més, és una fragància vermella en la joventut. I quan madura, amb el pas dels anys en ampolla, va canviant rotundament d'aromes, però sense perdre la finesa. A Chateauneuf du Pape, igual que a totes les regions vitivinícoles històriques, hi conviuen elaboradors tradicionals i elaboradors moderns. D'entre ells, preneu nota dels 15 imprescindibles. Chateau de Beaucastel, amb una extensió impressionant de vinyes, Chateau Lanerte, amb la cuvée d'Escadets, Clos de Pape, el revifat Clos Saint-Jean, amb la supercuvée Deus Ex Machina, Clos du Caillou, Domaine de la Genasse, Tardier Lorraine, Vie Telegraph, el biodinàmic Domaine de Marcoux, Guigal, Piero Seglio, Roger Sabon, els imprescindibles vins de Domaine du Pegot i els ultrapuristes Chateau Rayas i Henri Bonneau.
6: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
7: Ganes de clàssics?
8: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
7: Bé, no? 1, 2, 3.

0: I parlant d'emocions...
1: 90.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Des que ha començat l'any, ja s'han cremat a la península Ibèrica més de 500.000 d'hectàrees. És el càlcul que fa el programa Copernicus a través del satèl·lit del Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals. De les 564.000 hectàrees, 350.000 han cremat a Espanya i la resta a Portugal. En els dos casos es tracta d'un rècord històric des del 2006, quan el Sistema Copernicus va començar el registre. Segons el Ministeri de l'Interior, hi hauria 31 detinguts i 92 investigats per haver provocat els incendis que s'han declarat a Espanya des de l'1 de juny i fins aquest diumenge. Segons el Ministeri de l'Interior, hi hauria 31 detinguts i 92 investigats per haver provocat els incendis que s'han declarat a Espanya des de l'1 de juny i fins aquest diumenge. Segons el Ministeri de l'Interior, hi hauria 31 detinguts i 92 investigats per haver provocat els incendis que s'han declarat a Espanya des de l'1 de juny i fins aquest diumenge.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Josh?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
6: Amb la col·laboració de BN Group.
7: Imagina, crea, sorprèn-te.
8: Quina calor. Vens a l'aigua?
9: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
8: Ja, això passa.
10: I parlant d'emocions...
11: 74. Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta.

0: Quelle est mes clés?
1: Explica'm història.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Xavier, et felicito que som una família ja, escolta'm, cada dia més gran, eh? Una abraçada.
5: Bueno, m'ha agradat molt sentir una persona de l'escala, eh? Tot el que t'han dit durant aquests dies, doncs t'ho repeteixo. Bueno, mira, que, o sigui, ja ho sé que molta gent diuen que per això, com ho diuen, no dels gustos i de, bueno, doncs bueno, a veure, les persones que escoltem el programa, les persones que estan treballant pel benestar de la gent gran, però jo ho dic en general, en tots els àmbits, tot el que es diu, perquè hi ha molta gent amb bona fe, amb molt bon treball, amb molta preparació, amb molta educació, amb molta formació, a veure, tot el que sigui, molta. Clar, qui controla? El controlador.
4: Jo, vinga, m'ho fet tanta falta, perquè vos he trobat molta falta, i ara de tot aquest clot que tenim, a veure com ne sortirem. Ja veurem si Déu mos ajuda, però no. M'alegro molt de sentir-te i moltes gràcies de tot.
1: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vilasacra.
7: El cafè de la ràdio.
8: Proporcionant sensacions variades i agradables.
9: La vida sona bé. Escolta-la.

0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
2: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
0: Què?
1: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
0: Quan?
1: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
0: On?
1: Boadella i les Escaules.
3: Més informació al web vila.amb.alta.cat/festival-fem-muga.
4: Fer un vermut és fer amistat, és sentir-se a gust, és desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
5: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
6: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
7: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
8: Pessigolles.
9: Això és la caixa de sorpreses.

0: Una de les sentències de presó més curtes de la història és la del britànic Joe Loya, que va ser condemnat a tan sols 30 segons de presó. Aquest cas insòlit va tenir lloc als Estats Units i sovint es menciona com un exemple extrem i simbòlic de com el sistema judicial pot aplicar la llei amb flexibilitat. La història darrere del cas és curiosa. L'acusat havia comès un delicte menor i el jutge, tot i considerar-lo culpable, també va tenir en compte diversos factors atenuants, com el penediment sincer i la col·laboració amb les autoritats. Per això, va decidir aplicar una sentència simbòlica de 30 segons de presó, només per complir amb el requisit legal de la condemna. Loya va ser portat a una cel·la i abans de que pogués asseure's ja havia complert la seva pena. Aquesta mena de sentències són molt rares i solen generar debat públic sobre la coherència i la utilitat de les penes curtes. Tot i que hi ha hagut altres casos amb condemnes extremadament breus, la de 30 segons és considerada la més breu de les registrades formalment.
1: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara?

0: Som en Jordi, en David i jo, en Joan, hortolans i pagesos, junts treballem per produir les verdures ecològiques i ecoslou de màxima qualitat i al millor preu. A Orgànic Empordà produïm les verdures ecològiques per millorar la salut de les persones, per estar en harmonia amb la terra i per preservar el medi ambient. Bona terra i bon sol, dos ingredients necessaris per un bon enciam, una bona tomata, sabors de l'Empordà. El gust, la textura, la qualitat, la presència són la nostra carta de presentació. Igualment, volem estar el més a prop vostre possible, des dels mercats a les botigues, que els nostres distribuïdors serveixen, fins a casa nostra, als masos d'en Coll, on les trobareu sempre fresques, de l'hort al plat. Bon profit.
1: Orgànic Empordà. Fruita i verdura de casa.
2: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
3: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
4: La Ciutadella de Roses es convertirà un any més en el lloc d'acollida del Festival Internacional Nits de Circ. La Circus Art Foundation ha confirmat les dates de les funcions a la vila, que tindran lloc del 18 al 23 d'agost. Com és habitual, totes les sessions començaran a les 9 i mitja del vespre, en una pista central a cel obert, sota les estrelles i sense carpa. La cartellera d'enguany reuneix 29 artistes de 10 nacionalitats diferents, repartits en 8 atraccions de primer nivell. L'espectacle compta amb actuacions destacades com els trapecistes volants nord-americans i mexicans Flying Caballero, els vols de les cintes aèries de la parella hongaresa Duo Crico, o les exhibicions d'equilibri a càrrec de l'argentí Duo Soma i de l'austríac Stefan Borak. El programa es completa amb la precisió de les voladores de la companyia Argenodans, la màgia de gran format de David Dileyo, els malabars de gran velocitat de Cris Aguirre i la comicitat gestual del portuguès César Díaz. Totes les actuacions estaran acompanyades en tot moment per la música en directe de la Paris Circus Orquesta. Les entrades per als shows a Roses tenen un preu de sortida de 18 euros i es poden adquirir a través de la web oficial nitsdecirc.com i de manera presencial a les taquilles habituals de la mateixa Ciutadella.
5: Iaia!
6: Mana!
5: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa!
6: Beneit! Que no saps que hi ha un eclipse?
5: Un eclipse?
6: Sí!
5: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
6: Esclar, home! El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
5: I a quina hora?
6: A 8:45. Que no ho sabies?
5: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
6: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
5: I anirem junts, iaia?
6: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta que el 12 d'agost hi anirem junts.
5: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
6: Bé. Quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
5: Ah, sí?
6: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.

0: tot just ahir mentre passejava per un parc de la ciutat, vaig trobar darrere un arbre una papallona que em va semblar molt curiosa. Llavors vaig recordar que per aconseguir arribar a ser un mateix, primer hem de saber triar el que volem ser. El Martí Clot ens proposa llegir un poema que té un missatge preciós, Crisàlida, de la poetessa Núria Albó. Hola, Martí.
1: Hola.
0: Per què vas triar aquest poema?
1: Perquè em semblava interessant.
0: Doncs interessant, em sembla una resposta fantàstica. Què penses de llegir poesia? T'agrada?
1: Sí.
0: Ens pots dir com es diu aquest poema?
1: Crisàlida.
0: I ens podries dir qui l'ha escrit?
1: Núria Albó.
0: Doncs ja tinc ganes de sentir-lo. Què et sembla si comencem?
1: Vale.
0: Avui el Martí Clot ens convida a sentir un poema amb un missatge molt important i, com diu ell, molt interessant. Crisàlida, de la Núria Albó.
1: Petita larva que dorms a dins d'un bressol de seda. Tindràs somnis de

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el Dalí envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 2:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Els somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
5: El xou de la Xandi Xou.
6: Hi havia una vegada un codom salvatge. Tenia el seu niu a dins del bosc amagat, enmig dels troncs solitaris. Però no molt lluny, allà on s'enfila el fum de la casa del pagès, hi habitaven alguns dels seus parents llunyans, alguns coloms casolans. Un dia van parlar de la situació de viure i tenir per viure. El colom salvatge deia: "Fins ara he tingut ben resolt el problema de viure. Visc el dia a dia i d'aquesta manera vaig passant pel món." Els coloms casolans no es van perdre cap d'aquestes paraules. Fins i tot es van emocionar, el que diríem, es van estarrufar. I un d'ells va respondre: "A nosaltres ens passa quelcom molt diferent. Nosaltres vivim amb el pagès ric i tenim el futur assegurat. Quan arriba el temps de segar, ens posem, el meu amic i jo, a sobre la teulada i comencem a fer comptes. El pagès va portant sacs de blat cap al graner i quan ja n'hi ha portat tants que fins i tot perdo les comptes, llavors sé per experiència que tenim menjar per molt de temps." El colom que va parlar d'aquesta manera va dirigir-se satisfet del que havia dit cap al seu company, com si volgués dir: "Ah, veritat, carinyo, que nosaltres ho tenim assegurat?" Quan el colom salvatge va tornar al seu niu, va començar a pensar i de seguida va imaginar que tenia que ser fantàstic tenir la teca assegurada per molt de temps i que la seva situació era lamentable davant de la incertesa, sense saber mai si demà podré menjar. Per això va dir-se: "Ah, seria millor que comencessis a pensar com ho faràs per tenir més provisions i començar-les a amagatzemar, amagant-les en un lloc segur." D'ara en endavant, el colom salvatge va començar a estar preocupat. El plomatge se li va descolorir i volava malament. Els dies passàvem amb patiment, empenyat, amb apilonar benestar. I els seus somnis eren impossibles planificacions de la imaginació. Ja no va tornar a estar content. Més bé, s'havia convertit en un envejós dels coloms rics. cada dia aconseguia menjar. Fins i tot, alguna vegada, s'afartava, però era com si no en tingués mai prou. Doncs, amb la preocupació per la necessitat imaginada, continuava tinguent gana. Havia caigut a la trampa que mai un caçador l'hagués pogut atrapar. Doncs és només el que és lliure que es pot apresonar a ell mateix en la seva imaginació.
0: Generalment hi ha coses que no es poden comprar. El que té enveja, diuen que té enveja d'allò que ell és incapaç d'aconseguir. I no per res, sinó per tot. I hi ha coses, com he dit, que no es poden comprar ni amb tot l'or del món. És el cas, família, del show de la Xandi Show. No, no ens venem.

fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites dessecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges, els bons.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Una recomanació.
3: A veure, aquest...
4: Tingui. Vaja, ja.
5: I és gratis.
6: Doncs som-hi.
4: Gràcies.
7: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
8: Donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
9: Això no és una ràdio. És una mega ràdio.
10: És la mega ràdio.
11: Tant com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
12: La Maroteca de la Ràdio.

0: Papa, ¿m'expliques un conte?
1: ¿Quiénes eran hermanos?
2: Los tenores no.
3: No, los tenores no.
2: Los mosqueteros tampoco.
3: Sí. Los cerditos sí.
2: Los cerditos eran hermanos.
3: Sí, bueno, sí, en el cuento sí, pero en la vida real...
4: Lo que está pasando aquí no es normal.
5: Yo estoy flipando.
6: ¡Felicitats, home!
7: No se puede disfrutar esto en todos los sitios. Aquí tenemos ese privilegio.
2: Los cerditos eran hermanos.
3: Sí, bueno, sí, en el cuento sí, pero en la vida real...
8: Es que soy la coña, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Está bien.
9: Ah, por cierto...
2: ¿Los cerditos eran hermanos?
3: Sí, bueno, sí, en el cuento sí, pero en la vida real...
9: Usted critíqueme, pero tráteme con respeto, ¿eh?
10: Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
2: ¿Los cerditos eran hermanos?
3: Sí, bueno, sí, en el cuento sí, pero en la vida real...
11: Quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
12: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
13: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
11: Intenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
13: Veig el lluentor que fa permets un dia mac. Ara vindran els avis Lluís.
11: M'ho imagino.
14: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
11: Petó!
14: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
15: Cada dia fem un pas endavant.
12: Bueno, pots comptar.
11: Molt bé, doncs.
16: És K25. K25.
17: Digue'm.
18: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
17: Dispensem?
19: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
20: Setmana Mundial de la Lactància Materna, impulsada per l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància i beneficis de la llet materna per als nadons, també per a les mares. En el cas dels nens, la llet materna es considera l'aliment ideal perquè conté tots els nutrients que el nadó necessita per créixer bé. I pel que fa a les mares, es diu que ajuda a recuperar-se abans del part i fins i tot protegeix contra el càncer, a més d'afavorir la relació entre mare i infant. Per tot plegat, l'OMS recomana alletar de forma exclusiva als nadons, si més no, durant els 6 primers mesos de vida. El doctor Carlos González és pediatra, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna. Benvingut.
21: Hola, bon dia.
20: Per què la llet materna és l'aliment per excel·lència per als nadons? I què passa quan la mare no té prou llet per alimentar el seu fill? Es pot revertir aquesta situació?
21: A veure, la llet materna és ideal pels nadons de la mateixa manera que la llet de girafa és ideal pels bebès girafa, perquè és el resultat de milions d'anys d'evolució. És a dir, en cada generació els nens tenen més probabilitats de sobreviure si la llet és bona.
20: Uh-huh. I les dones que no tenen llet o no tenen prou llet per alimentar el seu fill, que moltes viuen un autèntic trauma per no poder fer això, Hi ha alguna manera de que aquella mare pugui finalment tenir prou llet per al seu nadó?
21: Habitualment sí, perquè en realitat hi ha molt poques dones que realment no puguin tenir prou llet. N'hi ha algunes, evidentment, és a dir, n'hi ha dones que no tenen prou insulina i són diabètiques. Hi ha dones que els ronyons no els funcionen bé i necessiten fer diàlisis. Evidentment, no tothom li funcionen bé tots els òrgans. Ara, el que no ens podríem creure és que en un país el 40% de les dones fossin diabètiques. No pot ser, no hi ha tantes. Aleshores, no ens podem creure que hi hagi tantes dones que de veritat tinguin un problema físic que els impedeix tenir prou llet. Normalment el problema és que no estan donant el pit amb prou freqüència, que estan intentant seguir un horari rígid o que ningú les ha ajudat, assessorat sobre la posició correcta, la manera de posar el nen al pit.
20: O sigui, en teoria totes les dones podrien alletar, es pot aconseguir. L'OMS diu que com a mínim fins als 6 mesos s'ha de donar el pit al nadó, però quin seria el període ideal? Fins a quina edat es recomana alletar les criatures?
21: A veure, en realitat, el que diu l'OMS i l'Associació Espanyola de Pediatria igual, i la nord-americana igual, i totes les recomanacions serioses que jo conec, és fins als 6 mesos de manera exclusiva. Mm-hmm. És a dir, sense donar-li cap altre aliment ni cap altra cosa. I donar el pit amb altres aliments, amb el nen i amb altres coses, fins als 2 anys. Així, aquesta és la recomanació mèdica. Mínim 2 anys. I no hi ha un màxim.
20: Molts beneficis per als nadons, ja hem dit que és el millor aliment que poden prendre, però també són beneficis també per a les mares, no? Com ara quins? És veritat que és una mena d'assegurança contra el càncer, donar el pit?
21: Home, a veure, una assegurança disminueix el donar el pit quan més temps millor, disminueix el càncer de pit, també disminueix el càncer d'ovari, disminueix a llarg termini les fractures per osteoporosis en les dones.
20: I en el cas dels nadons, doctor, què diferencia, si és que és així, un nen alimentat amb llet materna d'un altre nen que pren llet comercial?
21: A veure, a simple vista no crec que diferenciï gaire. Està demostrat que probablement tindrà menys diarrees, menys altres infeccions. Ara, els veus pel carrer i semblen iguals, clar.
20: Per la seva salut, a llarg termini?
21: A llarg termini, en realitat no està gaire clar. És a dir, alguns... A veure, també disminueix una mica, només una mica, la possibilitat de tenir una leucèmia, i hi ha alguns estudis que semblava que a llarg termini podria influir en tenir menys cardiopaties, però això és una cosa que no està clara, que influeix en molts factors.
20: Mm-hmm. Bueno, ens quedem entre els llaços que s'estableixen entre mare i nadó quan s'està alletant, això ho hem pogut experimentar totes les mares que hem alletat els nostres fills, i la comoditat, no?, que suposa sempre portar l'aliment preparat, llest per a consumir a la temperatura ideal. Això no deixa de ser també un gran benefici.
21: Exacte, és a dir, pots anar a caminar per la muntanya i només necessites portar el bebè. No has de preocupar-te de si portes el pols, si n'hi haurà aigua potable, si com la calentaràs, si... És una comoditat molt gran. I es veu també en situacions de catàstrofe. És a dir, a vegades hi ha un bombardeig, un terratrèmol, una inundació... I què? On trobes ara l'aigua neta i el combustible per calentar l'aigua i els pols per fer el biberó? Una mare pot donar el pit en qualsevol circumstància.
20: Doctor Carlos González, pediatre, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna, és també membre del Consell d'Assessors de Salut de la Lliga de la Llet. Moltíssimes gràcies.
21: Doncs moltes gràcies a vostès. Un plaer.
19: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Som a les xarxes socials, tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
3: A veure si podem deixar-ho clar d'una vegada. No ens interessa lo viral. No. Ni l'eclipse. No. Ni la posa per fer la foto. Doncs no. Ni tatuar-nos un ocell al cul. No de no. Ni res que no tingui a veure amb ser feliç. Queda clar o encara costa? Som Ràdio Vila-sacra, senzillament.
4: Què?
0: I parlant d'emocions.
5: 13.

0: ganes de clàssics?
1: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
2: I parlant d'emocions...
3: 7.

0: Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: El passeig marítim de Santa Margarida es converteix un any més en un punt de trobada per a famílies i visitants, amb una programació d'activitats pensades per gaudir de les tardes i vespres d'estiu a tocar del mar. La proposta inclou discomòbils amb festes de l'espuma, sessions de zumba i espectacles d'animació per a tots els públics. Les activitats es distribueixen en tres escenaris situats al llarg del passeig, a l'altura de l'Hotel Victòria, de l'Hotel Monte Carlo i dels apartaments Miramar. Les discomòbils amb festa de l'espuma se celebren cada dijous de 8 del vespre a mitjanit a l'escenari de l'Hotel Monte Carlo. Els divendres és el torn de les classes de zumba, obertes a totes les edats i nivells, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre. A més, els dimarts i dissabtes dels mesos de juliol i agost a les 7 de la tarda hi ha espectacle d'animació amb propostes de música, circ, màgia i dansa, pensades per un públic familiar. Totes les activitats són gratuïtes i busquen convertir el passeig marítim en un espai d'oci i convivència durant els mesos de més afluència turística a Roses.
1: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Parlem de viatges i també d'on viatgem nosaltres. Destinació de proximitat i reserva d'última hora. Aquest és el patró de molts catalans, aquestes vacances. Un estiu marcat per les tensions geopolítiques, la calor i l'encariment dels paquets turístics. Climent Sabater.
3: Amb el conflicte a l'Orient Mitjà al cap, molts viatgers opten enguany per reservar en l'últim moment i a destinacions properes, com apunta el vicepresident de la patronal de les agències de viatges, ACAB, Jordi Vinyoles.
4: Viatgers que ara ens estan venint d'última hora ens demanen més viatges per Europa, més viatges a les illes.
3: En una llarga distància en retrocés i guanyen pes destinacions de Llatinoamèrica amb les capitals europees en segon terme, condicionada la tria per les altes temperatures.
4: Ha baixat el turisme el que són aquests capitals europees a l'estiu, perquè aquest turisme de ciutat, doncs amb la calor es fa més feixuc de poder gaudir.
3: Els catalans viatgen malgrat la pujada de preu, sobretot dels vols i de destinacions de curta distància per l'alta demanda.
4: En destins com, per exemple, puguin ser a casa nostra o les illes, degut a que han sigut destins refugi, que gent que no ha fet llarga distància està aprofitant per viatjar-hi, han pujat els preus.
3: A banda de buscar destinacions més properes, l'altra forma de reduir despeses és retallar la durada del viatge.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Música per tu.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila Sacra.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Xavier, a tu un petó molt fort. Escolta, posa'm un Ocelemio d'en Pavarot.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Som aquí. Som amb tu. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions.

0: Com ja bé sabeu els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina... En fi, què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 5 de juny del 2022.

0: L'última cabina telefònica de Camprodon s'ha convertit en una microbiblioteca situada a la plaça del Carme. L'idea respon a una petició veïnal. La pervivència d'aquests elements estava tocada de mort i, de fet, Telefònica volia eliminar-la. Un conveni entre l'Ajuntament i l'empresa ha fet possible mantenir-la i donar-li una segona vida, un espai de lectura. S'ha adequat per poder contenir llibres dirigits a totes les edats i també hi ha elements per poder-hi seure i gaudir de la lectura. Conté llibres de totes les temàtiques, des de novel·la fins a contes infantils per als més petits, i regularment s'anirà variant la temàtica i el contingut d'aquest espai. Aquesta cabina està decorada amb imatges de diversos punts de Camprodon. S'hi ha incorporat un codi QR que dona més detalls de l'indret.
1: Una cabina de telèfons, les antigues cabines, una, s'ha convertit en biblioteca. Imagino que els nats, en aquests últims darrers anys, es preguntaran què era això? Què vols dir cabina per trucar per telèfon?

0: Virginia Ruiz.
1: Virginia Ruiz, molt bones.
0: Molt bones, Pep.
1: Què has menjat avui, un entrepà d'albocat?
0: No, avui he fet unes hamburgueses de quinoa.
1: Hamburgueses de quinoa, i a aquesta hora?
0: Doncs, i arròs integral.
1: Sí, doncs, i per què no fem la quinoa avui?
0: Endavant.
1: Què és la quinoa?

0: la quinoa, doncs, és un pseudocereal. El seu nom en llatí és Chenopodium quinoa, i com deia abans, doncs, no és un cereal, tot i que és com una llavor de la mateixa família de la remolatxa, els espinacs o les bledes. Va ser aliment bàsic durant molts anys pels inques. Avui en dia es torna a cultivar als Andes, a Anglaterra i algunes varietats en altres països. Es conserva durant molt de temps degut a la saponina, que convé llevar-la rentant la quinoa amb aigua abans de la cocció, ja que no és comestible. Per això, cada vegada que fem qualsevol elaboració amb la quinoa, doncs hem de prèviament rentar-la molt bé i molt bé.
1: Clar, ara que dius això d'un pseudocereal, me'n recordo també que en tenim un a la Garrotxa, que és el fajol, que també és un pseudocereal.
0: Home, el nostre estimat fajol. El fajol, Phagopyrum esculentum, és un llegum que es fa servir també per l'alimentació dels animals. Fa uns anys el fajol omplia els camps de la comarca de la Garrotxa i encara queden alguns pagesos amb l'empenta dels restauradors de la comarca que el cultiven, aquest llegum, i a la tardor ens ofereixen un contrast de colors preciosos. Les farines de fajol, per exemple, són unes postres típiques de la Garrotxa que feien les àvies durant tot l'hivern.
1: Doncs escolta, tenim el fajol, tenim la quinoa, i ara m'ha fet pensar en un tipus de mongeta molt coneguda, diguem-ne, a Orient, que són les azuki, no? La mongeta azuki. Què és l'azuki?
0: Els azukis, doncs, són un tipus de mongeta d'origen oriental, anomenada també, doncs, la soja vermella. I, tot i que no és de la mateixa espècie, doncs, té una textura cremosa i un sabor dolç que recorda les nous. Els metges i els dietistes orientals li atorguen propietats depuratives, relaxants, a més de protegir el nostre sistema nerviós. L'alga kombu, per exemple, s'hi afegeix perquè els azukis s'estovin millor, siguin, doncs, més digeribles, i al mateix temps, doncs, afegim minerals al plat.
1: Clar, i ara em diràs que tu també menges mongetes de suqui, que tu ets a la Garrotxa i has de menjar fesols de Santa Pau.
0: Sí, mengem fesols de Santa Pau, però algun dia no et diré pas que no n'he menjat d'azuki.
1: Ai, Virgínia, escolta'm, va, torna demà, va, torna demà.
0: Va, doncs fins demà.
2: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
2: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: Mann.
1: Garatge Plana, a Vilamalla, Fornells i Blanes. 673 137 137.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint. Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlia Gianni Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabeta. El llibre explica que hi havia una família de sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment d'acte quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.

0: shut. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn-te. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Acabat amb èxit la prova pilot per eliminar peixos invasors de dos estanys al Parc Natural de l'Alt Pirineu amb l'ús d'un producte biodegradable. La Rotenona, de fet, obre la porta a aplicar aquest sistema en altres llacs d'alta muntanya després de confirmar que el veró, que és un peix introduït, ha desaparegut completament i que els ecosistemes ja mostren una recuperació evident. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: El veró, introduït accidentalment com a esquer viu per a la pesca de la truita, havia alterat greument l'equilibri ecològic dels estanys perquè depreda les postes d'amfibis i redueix la biodiversitat. 10 mesos després de l'inici de les actuacions, els primers seguiments constaten que l'aigua ha recuperat la transparència i que han tornat amfibis invertebrats que no s'hi detectaven des de fa més d'una dècada. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
8: Podem dir que ha sigut un èxit total. No ha sortit cap peix, es va fer un net total, i en canvi ara està ple de capgrossos de granota roja, moltíssims. I l'aigua ha canviat totalment. O sigui, abans era verda i tèrbola i ara transparent total. Jo al fons, vull dir que en un any el canvi ha sigut espectacular, millor del que ens pensàvem.
7: La Rotenona es degrada en pocs dies i els controls científics confirmen que no s'ha detectat cap rastre del producte aigües avall. A més, els investigadors remarquen que el tractament afecta només els peixos, però no les granotes ni la resta d'amfibis, que ja han començat a recolonitzar els estanys.
8: La Rotenona hem vist que es degrada ràpidament i paralitza la respiració branquial. Vull dir, és molt selectiva, ataca només els peixos. I com que els granotes no respiren per branquis, respiren per la pell, no els afecta per res. I ho vam comprovar, eh?
7: Aquesta és la segona prova pilot que es fa al Pirineu català després de l'estany de Manyera, a la Vall d'Aran. I els excel·lents resultats obtinguts, diuen, consoliden la Rotenona com una eina molt eficaç per restaurar estanys d'alta muntanya. I per això ja es preveu aplicar-la en d'altres indrets.
4: La xarxa de comunicació local.
9: Tots sabem el que hi ha en comunicació, per tant, tu al teu aire.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
2: Pareu bé l'orella.
3: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar, taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
4: Mmm, ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala Dalí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
1: Informació, música, entreteniment.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els preus continuen pujant. De mitjana són un 3,5% més alts que el juliol de l'any passat, 3 dècimes per sobre de la inflació que hi havia el juny, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Carburants i electricitat, sobretot, han empès els preus a l'alça. La represa del conflicte al Pròxim Orient ha encarit el petroli i el gas, i a més això ha coincidit amb la retirada de diverses rebaixes fiscals del govern espanyol per combatre els efectes de la guerra sobre els preus energètics. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació Espanyola d'Assessors Financers.
2: En tot cas, estem veient que aquest repunt inflacionari es genera de moment molt estrictament pels preus de carburants, pels preus dels lubricants, dels derivats, també de petroli, etc. I de moment no està arribant aquest repunt inflacionista a altres preus ja més secundaris.
1: El que no és recent de la guerra és l'impuls de l'economia espanyola, que d'abril a juny ha crescut un 0,7%, una dècima més que durant els primers 3 mesos de l'any.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries. Com

0: Tens una nau industrial i no vols pagar per tenir fotovoltaica? Coverfy te la instal·la gratuïtament. Sí, ho has escoltat bé. Gratuïtament. I a més et paga per cedir l'espai. Si vols cedir la teva coberta industrial per a la instal·lació de panells solars i rebre un lloguer a canvi, truca al 673 21 25 53 o visita coverfy.com. Coverfy.com.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
3: I parlant d'emocions...
4: 62.
5: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
6: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Yeah.

0: Radio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà.
1: Connecta mentre ets on vulguis estar. Deixa que flueixi la nostra sintonia i notaràs que el teu cos i la teva ment han entrat en una gran millora minut a minut, hora rere hora.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Quan una societat creu en la cultura, creix en ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.

Segons les situacions del món i els seus continus desgavells, hi ha diferents maneres d'alimentar el nostre cervell. Pels que volen alimentar-lo de problemes, conflictes, mals rotllos, draps bruts entre famosos, tertulians, que saben de tot, tenim la tele. Per alimentar cervells que no volen saber res de res. Més enllà de passar-ho bé sense pensar gaire, tenim els videojocs. Per als que desitgen alimentar el cervell amb històries, cultura i varietats, existeix la literatura. I pels que només desitgen sentir sensacions, aprenent cada dia de tot una mica, tenim Ràdio La Sacra, on hi ha molt bona gent. I només us vaig dir una cosa. Sou molt bona gent i...

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
3: Propostes en xarxa.
4: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es

complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Поличика, пика, паярика, кама, толта и бакарика, батаниси, спольчик, спик, спалерик, кама, толта и бакарик.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
10: És?
11: Ràdio Vila-sacra.
12: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
13: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
14: A Figueres, Avinguda de Roses 35.

0: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Bec, bec.
2: Què veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
2: I on la tenen?
1: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
4: I parlant d'emocions.
5: 31.
2: Vale.
6: La Figuereta.
7: Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de Castells de cap per avall.
5: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
8: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vilasacra.
9: Durant una onada de calor i en feines a l'aire lliure, les empreses han d'avaluar el risc i adoptar mesures preventives per evitar el cop de calor. Aclimatació, hidratació o evitar l'exposició durant les hores centrals del dia són mesures essencials. Amb sol és temps de prevenció. Informa't en el web de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, Ministeri de Treball i Economia Social.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El grup social 11 ha tancat l'any 2025 amb més de 7.000 treballadors a Catalunya, 80.000 a nivell estatal, i el 60% d'aquests treballadors són persones amb discapacitat. D'aquesta manera, i sense comptar l'administració pública, el grup social es converteix en el tercer generador d'ocupació de tot l'estat. Marga Esparza.
2: Una ocupació que es pot mantenir de forma creixent per l'augment dels ingressos que tenen a través de les vendes de loteries, del que recapta Ilunion als treballs que realitzen en concursos públics i també a la captació de fons que arriben a la Fundació 11. Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya.
3: Treballant i aportant el nostre granet de sorra a la societat, ha convertit aquest grup en el tercer major empleador a nivell de tot l'estat, i de fet l'exemple és que un de cada 500 treballadors que treballa a Catalunya treballa al grup social 11.
2: Això es reverteix en les necessitats dels afiliats. D'aquesta manera, les persones amb discapacitat formen part activa de la societat a nivell laboral.
3: Acaba transformant no només vides, sinó que també el fet de que tu donis treball, aquest treball cotitza la Seguretat Social, aquest treball paga els seus impostos, amb la qual també tornem a la societat part del que ens dona en aquest sentit també.
2: A Catalunya durant el 2025 es van destinar 82 milions a inversió social directa.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.

0: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

0: Ringing, ringing, super ringing.
1: Propostes en xarxa.
2: Tenim davant dels nassos una nova oportunitat. No patiu, que no hem reconvertit aquest espai en un manual d'autoajuda ni tampoc en un sac de rodolins. Em refereixo a una nova oportunitat o excusa per trobar o explotar la nostra passió. Bé, potser passió sona molt gros. Diguem-li passatemps. Un bon moment per aprendre francès, alemany, xinès, per tastar l'escalada o el patinatge o fins i tot posar a prova la nostra creativitat pintant, fent joies, ganxet o ceràmica. També podria ser un any musical, una mica de bateria, de piano, de flau de travessera o treure la pols aquella guitarra que teniu al racó de l'habitació. I què me'n dieu de moure el cos fent dansa? Clàssica, urbana, flamenc, el que vulgueu, tot i que no cal que balleu. També podeu fer ioga, tai chi, apuntar-vos a un grup excursionista o simplement sortir a caminar.
3: Tot amb Ràdio Vila-sacra.
2: A més, tot i que potser us criden més atenció la cuina, el teatre o la robòtica. Tot això ho podeu fer sols o bé acompanyats i en llocs ben diversos.
3: Amb Ràdio Vila-sacra.
2: I segur que us sorprendreu. Que, qui sap, es pot convertir en la vostra nova passió.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Setmana Mundial de la Lactància Materna, impulsada per l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància i beneficis de la llet materna per als nadons, també per a les mares. En el cas dels nens, la llet materna es considera l'aliment ideal perquè conté tots els nutrients que el nadó necessita per créixer bé. I pel que fa a les mares, es diu que ajuda a recuperar-se abans del part i fins i tot protegeix contra el càncer, a més d'afavorir la relació entre mare i infant. Per tot plegat, l'OMS recomana alletar de forma exclusiva als nadons, si més no, durant els 6 primers mesos de vida. El doctor Carlos González és pediatra, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna. Benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: Per què la llet materna és l'aliment per excel·lència per als nadons? I què passa quan la mare no té prou llet per alimentar el seu fill? Es pot revertir aquesta situació?
2: A veure, la llet materna és ideal pels nadons de la mateixa manera que la llet de girafa és ideal pels bebès girafa, perquè és el resultat de milions d'anys d'evolució. És a dir, en cada generació els nens tenen més probabilitats de sobreviure si la llet és bona.
1: I les dones que no tenen llet o no tenen prou llet per alimentar el seu fill, que moltes viuen un autèntic trauma per no poder fer això, hi ha alguna manera de que aquella mare pugui finalment tenir prou llet per al seu nadó?
2: Habitualment sí, perquè en realitat hi ha molt poques dones que realment no puguin tenir prou llet. N'hi ha algunes, evidentment, és a dir, n'hi ha dones que no tenen prou insulina i són diabètiques. Hi ha dones que els ronyons no els funcionen bé i necessiten fer diàlisis. Evidentment, no tothom li funcionen bé tots els òrgans. Ara, el que no ens podríem creure és que en un país el 40% de les dones fossin diabètiques. No pot ser, no hi ha tantes. Aleshores, no ens podem creure que hi hagi tantes dones que de veritat tinguin un problema físic que els impedeixi tenir prou llet. Normalment el problema és que no estan donant el pit amb prou freqüència, que estan intentant seguir un horari rígid, o que ningú les ha ajudat, assessorat sobre la posició correcta, la manera de posar el nen al pit.
1: O sigui, en teoria totes les dones podrien alletar, es pot aconseguir. L'OMS diu que com a mínim fins als 6 mesos s'ha de donar el pit al nadó, però quin seria el període ideal? Fins a quina edat es recomana alletar les criatures?
2: A veure, en realitat el que diu l'OMS i l'Associació Espanyola de Pediatria igual i la nord-americana igual i totes les recomanacions serioses que jo conec és fins als 6 mesos de manera exclusiva. És a dir, sense donar-li cap altre aliment ni cap altra cosa, i donar el pit amb altres aliments, amb el nen ja menja altres coses, fins als 2 anys. Aquesta és la recomanació

0: disminueix a llarg termini les fractures per osteoporosis en les dones.
1: I en el cas dels nadons, doctor, què diferencia, si és que és així, un nen alimentat amb llet materna d'un altre nen que pren llet comercial?
0: A veure, a simple vista no crec que diferenciï gaire. Està demostrat que probablement tindrà menys diarrees, menys altres infeccions. Ara, els veus pel carrer i semblen iguals, clar.
1: Per la seva salut, a llarg termini?
0: A llarg termini, en realitat no està gaire clar. És a dir, alguns... també disminueix una mica, només una mica, la possibilitat de tenir una leucèmia. I hi ha alguns estudis que semblava que a llarg termini podia influir en tenir menys cardiopaties, però això és una cosa que no està clara, que influeix en molts factors.
1: Mm-hmm. Bueno, ens quedem entre els llaços que s'estableixen entre mare i nadó quan s'està alletant, això ho hem pogut experimentar totes les mares que hem alletat els nostres fills, i la comoditat, no?, que suposa sempre portar l'aliment preparat, llest per a consumir a la temperatura ideal. Això no deixa de ser també un gran benefici.
0: Exacte, és a dir, pots anar a caminar per la muntanya i només necessites portar el bebè. No has de preocupar-te de si portes el pols, si n'hi haurà aigua potable, si com la calentaràs, si... És una comoditat molt gran. I es veu també en situacions de catàstrofe. És a dir, a vegades hi ha un bombardeig, un terratrèmol, una inundació... I què? On trobes ara l'aigua neta i el combustible per calentar l'aigua i els pols per fer el biberó? Una mare pot donar el pit en qualsevol circumstància.
1: Doctor Carlos González, pediatre, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna, és també membre del Consell d'Assessors de Salut de la Lliga de la Llet. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies a vostè. Un plaer.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.

0: I parlant d'emocions.
1: 4. A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 904 a les 6 hores i 2 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
1: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
2: O no? Sí, no?
3: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.
4: Vila sacra sense punxero. Efa, efa.

0: Iaia.
1: Mana.
0: Què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa.
1: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
0: Un eclipse?
1: Sí.
0: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
1: Esclar, home. El 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
0: I a quina hora?
1: A 8:45. Que no ho sabies?
0: Doncs fas bé de dir-m'ho. Ja estaré al cas.
1: Aquesta canalla sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
0: I anirem junts, iaia?
1: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
0: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
1: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
0: Ah, sí?
1: Però era molt petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
2: Xo de luz tarda.

Si has de confiar els enviaments de paqueteria a algú, pensa en Correos. Perquè per Correos, cap paquet no és només un paquet. També són les il·lusions d'una persona o moltes hores de feina d'una empresa. Per això, ningú posa tants mitjans per entregar-los com Correos. Entra a concorreos.com o truca al 902 197 197 i gaudeix de la millor oferta de paqueteria. Recorda-ho, fes els enviaments amb Correos.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Que el ritmo no pare, no pare, no tu. Que el ritmo no pare.
11: Exploren de formes diverses el temps, l'espai, la llum.
12: Ah, exacte.
11: Moltes vegades creen ambients i atmosferes. Per què? Perquè combina llum natural amb llum artificial.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: Mmm, ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, Terrassa Llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
2: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
2: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
2: Boadella i les Escaules.
4: El festival Fem Muga arriba a la seva tercera edició per continuar reivindicant el tram mig del riu Muga i el seu ric patrimoni històric, natural, cultural i ambiental. Aquesta iniciativa apropa la riquesa del territori a través de xerrades divulgatives, concerts d'artistes locals de l'Alt Empordà, tallers, excursions i activitats per a infants i joves.
3: Què?
2: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
2: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
2: Boadella i les Escaules.
4: Per fer la celebració encara més comunitària, els actes s'acompanyaran de moments de germanor i diversió. El dijous començarem el festival compartint un sopar d'entrepà. El dissabte en retrobarem amb un esmorzar i tot el diumenge al matí gaudirem dels inflables i d'una refrescant festa de l'escuma. Finalment, clourem el tercer Fem Muga amb una visita guiada a l'embassament. El festival es consolida com un espai de trobada per fomentar la conservació del riu i el respecte pel medi ambient, recordant la importància de la Muga com a eix de la història, la indústria i la cultura de l'Alt Empordà.
3: Què?
2: Tercer festival del curs Mix de la Muga.
3: Quan?
2: Del 6 al 10 d'agost de 2026.
3: On?
2: Boadella i les Escaules.
5: Més informació al web Vila. vilaalta.cat/festival-fem-muga.
6: Bé, no?
7: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
8: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.

0: Anem a pams.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
3: Ràdio Vila-sacra, i on ho daràs?

Quan el vent bufa d'on no vols, no tinguis por de canviar de rumb.

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: Aquí demanes ajuda quan ho necessites.
2: Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
1: Implica't i col·labora amb Arrels Fundació.
3: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 65 619 70 62. I am Frank Sinatra and from heaven we always listen to you.
4: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.
2: Hola, hola, sóc la Txell i avui us portem una endivinalla. Aviam si pensant, pensant, l'encerteu. I diu: un pont de coloraines fet per sobre les muntanyes. Amb colors d'aigua l'han pintat i cap pinzell mai l'ha tocat. Qui sóc?
3: Això és...
4: És meravellós.
5: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
6: Vines.

0: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
1: Aquest estiu descobreix el Teatre Museu Dalí de Nit, on podràs gaudir d'una nova experiència visual i sonora a l'aire lliure. Visita el de nit envoltat d'una atmosfera relaxant i inspiradora. De l'1 al 23 d'agost, entre 9:15 i les 12, i deixa't sorprendre per la màgia dels seus espais. Reserva la teva entrada a salvador-dalí.org i brinda amb nosaltres amb una copa de cava per un estiu de somni.
2: Ràdio Vilasacra per sentir-se bé.
3: Com a casa.

0: Passió, música, entreteniment. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
2: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Ens movem amb tu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Investiguen una agència de viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per una possible estafa. Els Mossos han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi ha unes 200 famílies afectades. El cas va arrencar fa unes setmanes, quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van tornar els diners. Algunes de les famílies ho van denunciar a l'Agència Catalana de Consum i, després de diversos requeriments, la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la titular de l'agència de viatges. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament i que se li ha tallat l'accés als turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
2: Ja pots donar-te cops de cap contra la paret. Res no ressona tant com el nostre so potent.
3: Això no és una ràdio. És una mega ràdio. És la mega ràdio.
4: Fem com les formiguetes. Cada dia recollim les millors cançons per portar-te-les una rere l'altra. I amb aquest resultat...
5: La manteca de l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te-la a casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Xoc de luz tarda.
1: Precisió, millor productivitat, comoditat, estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

Navata Torremirona Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
1: Quan fa que no vas al dentista?
2: Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
1: Demana cita ja al 900 131 002 o a ioa.es.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: És Ràdio Vila-sacra.
1: Mil cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
2: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
3: Cors que veuen art a l'instant.
4: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
5: Visita l'Alt Empordà!
6: Esperit Empordà.

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: La Generalitat informa que els logotips de denominació d'origen protegida i d'indicació geogràfica protegida distingeixen productes alimentaris d'alta qualitat elaborats a Catalunya. Llegums, olis, fruites, arrossos, embotits, formatges, calçots o torrons són alguns dels 21 productes que compten amb aquestes distincions reconegudes a nivell europeu. Les seves característiques es deuen al resultat de l'estreta relació entre entorn, productor i producte, que els proporciona un caràcter específic i un sabor inimitable. Menjar bo, de qualitat i de casa.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto i troba la teva moto ideal.

0: Que bo!
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
2: En anteriors capítols de...

0: perdó. A veure, no ploris. Mira, això ara agafem i ho arreglem ara mateix.
1: Molt ben dit.
0: Molt bon lideratge. Fes un cop sobre la taula.
2: Ai, quasi se m'oblida.
3: Crac,

0: Associació Reemplan Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Quins creus que són els principals factors que han fet augmentar l'abandonament d'animals?
3: Crec que la gent agafa animals sense saber la responsabilitat que has d'agafar perquè els has de cuidar, els has de donar menjar, els has de treure a passejar i quan te'n vas de viatge has de tenir pensat un lloc on deixar-los si tens o no i bueno, no sé, jo crec que la gent agafa animals així com, ai mira que divertit, i després es troben amb el marrón de dir, hòstia, jo ara m'haig de marxar i no sé on deixar-lo. I bueno, jo crec que és això, que és consciència també de la responsabilitat que és agafar un animal.
4: Penses que l'Estat promou suficients mesures per conscienciar a la població a l'hora d'adoptar un animal?
5: No, gens. Gens. I la gent el que fa és que regala els animalons com si fossin joguines, però després ve la realitat i els abandona. No sóc prou responsables de que és un ser viu.
6: I recomanaria vostè alguna mesura concreta?
7: Sí, per descomptat, mitjans o televisions o revistes, mitjans de comunicació, informar la gent sobre aquest aspecte, perquè falta.
4: Com ha adquirit el seu animal de companyia?
8: Bueno, primero he de decir que yo no l'adquirió mi mujer. Y la verdad es que ella lo adquirió porque se lo trajo su hermano. Era un perro que ya habíamos visto antes con mi hija y a mi hija decía, papá, ay, qué perro más mono, y le decía, no, que da mucha faena, que no, pero bueno, la cosa quedó así. Y al día siguiente pues me llamó al trabajo mi mujer y me dice, cariño, siempre tenemos una sorpresa cuando llegues a casa. Y efectivamente cuando llegué a casa teníamos una sorpresa, que era el perrito, y así lo adquirí. Por sorpresa.
2: ¿Quins creus que són els principals factors que han fet augmentar l'abandonament d'animals?
9: Creo que no, que la sociedad ha evolucionado de muchas formas, pero la conciencia con respecto a los derechos animales no está evolucionando al mismo ritmo. Entonces la sociedad crece, los caprichos crecen y los animales siguen considerando por mucha gente un capricho.
10: Pienso que el Estado debería informar más a la gente, los ayuntamientos sobre todo, deberían de hacer campañas para que la gente se informase de cuando tienes un animal de compañía, todo lo que requiere este animal y el sacrificio que tú has de hacer para tenerlo, que el animal te aporta cosas buenas, pero también te da faena y cosas para que tienes que cuidarlo y educarlo bien. Cuando vas por la calle tienes que recoger los excrementos que hacen y esto el ayuntamiento creo que debería informar más a los ciudadanos.
3: Una, que si es troba un gos amb xip i se sap de qui és el gos o gat o animal que s'hagi abandonat, multar amb diners. Trobo que això pot fer que la gent, en comptes d'abandonar-los al carrer, almenys que els donin a algun centre que es pugui cuidar o, no sé, alguna altra mesura que abans d'abandonar un animal al carrer. I una altra cosa és això, conscienciar la gent de que cuidar un animal porta temps, porta, vull dir, és dur, no és deixar-lo allà.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Las frases dan Ramón.
2: Dia viscut, dia perdut.
3: Aquí.
4: Sí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 8 de cada 10 ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens entre 5 i 6 anys. La majoria menors de nacionalitat estrangera que van morir en platges, rius o en altres aigües naturals. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que reflecteix una relació dels sinistres també amb desigualtats socials, econòmiques i d'accés, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal.
2: La recerca que recentment hem publicat a la revista espanyola de Medicina Legal ha analitzat 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals dels ofegaments.
1: L'estudi detecta deficiències en la coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Quan comences coses noves.
3: Ahir dilluns...
0: Quan necessites saber què passa.
3: Incendi a l'alçada Paüls.
0: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa.

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
5: Oh! Simplement brutal.
6: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
7: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
8: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
9: M'interessa.
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.
10: Los cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y, en fin, otro ya se me ha olvidado, los otros dos se me ha olvidado.
11: ¿Qué de qué? ¿Qué de qué?
12: ¿Qué de qué?
11: ¿Qué de qué?
12: ¿Qué de qué?
11: ¿Qué de qué?

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
1: És el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.

Si vols desconnectar i no haver-te d'agobiar, connecta amb Ràdio Vila-sacra, on estaràs al dia i, a més, ben distret, amb tota l'alegria que ens permet el moment amb la nostra sintonia.

0: botigues i restaurants. Espai Gironès. L'espai infinit.
1: Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: Llibres per somiar.
4: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.

0: Audio City, una nova generació d'audioguies per viatjar. Ja no només llegim, sinó que també ens agrada escoltar. Disfruta dels carrers i monuments de la ciutat mentre disfrutes de tots els detalls i curiositats que la teva audioguia personal et va explicant a la oïda. Audio City.
1: Bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
2: És la millor recepta.

0: Què, buscant feina?
1: Sí, m'agradaria treballar a l'administració pública, però no sé per on començar.
0: Doncs pel Fido. És un cercador en línia amb totes les ofertes de feina del sector públic a Catalunya. A més, pots crear alertes amb les teves preferències i rebre les ofertes que encaixen amb el teu perfil.
1: Com es deia?
0: Fido. Apunta. Fido.diva.cat. Subscriu-te al Fido i troba feina a l'administració pública. Fido.diva.cat.

0: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar. Gratuïts. A l'estiu tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.
2: Permeti'm la documentació.
3: Hola, Laia.
2: Ostres, Mireia.
3: Ja ets mossa d'esquadra?
2: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
3: Jo continuo preparant-me online.
2: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
4: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio i la Sacra, sempre amb tu.
2: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
0: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: 900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: I parlant d'emocions.
1: 77.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Marca aquest número, t'estem esperant.
2: 972-51-1268.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: La salut és important. La fruita i la verdura t'hi ajudaran.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila Sacra.
7: La nit.
8: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
9: Ràdio Vila Sacra.
8: Les coses d'una altra manera.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Guàrdia Urbana de Barcelona reforça la presència d'agents per lluitar contra els punts de venda i el consum de droga. Actuaran tant a la via pública com als voltants dels locals privats. Entre els objectius hi ha la inspecció estricta dels 200 clubs canàbics que hi ha a la ciutat i també es faran més controls de trànsit amb tests de drogues en zones d'oci. Sota el nom de Pla Druida es volen atacar sobretot els punts de venda. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
2: En parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar, que subministra informació als que estan investigant i que tenen la competència, en aquest cas el cos de Mossos d'Esquadra, i també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112.
1: I pel que fa als clubs canàbics, també estan en el punt de mira. S'incrementaran les actuacions per via administrativa i penal. Albert Batlle és tinent d'alcalde de Seguretat.
3: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
1: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'han incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament, doncs, el cannabis.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.cat.

0: Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.
2: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
3: Programació.
4: Divendres 7 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
4: Dissabte 8 d'agost.
2: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, Festa de l'Escuma. Al Centre Cívic, a 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bludo.
4: Diumenge 9 d'agost.
2: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
5: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
6: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants d'Albanyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
7: Gent que és feliç fent feliços els altres.
8: Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: A bones hores de la nit, procura estar al llit.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de...

0: nit.
1: 107 FM.
2: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Fira del Camp Català Firagost de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. I ha arrencat amb el 20% més d'expositors i la previsió és d'arribar als 50.000 visitants. Ricard Buigas.
2: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen amb l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
3: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí, i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí, perquè voldríem que aquesta es convertís en l'essència de la terra.
2: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
4: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics, i ara estem començant a fer elaborats, i avui presentem tot un seguit d'elaborats amb tomàquet que hem fet nous aquest any.
5: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
2: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
6: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
7: Gaudim de la música. Gaudeix-la.

0: Les vacances són meravelloses, però com explicar que en tornar penses... Ai, em trobo molt a gust a casa.
1: Les coses van sobre rodes quan els que t'envolten saben cuidar-te.
2: Ahà! Ràdio Vila-sacra, l'emissora que cuida al detall el teu cervell.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 Dino 70 62. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.
2: Les millors botigues són les que tens més a prop. Productes de qualitat, varietat i gent de confiança. Entre tots i totes, fem consum local i responsable.
3: I parlant d'emocions.
4: 52

0: Bona nit.
1: L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic al box.es i pum. En un pim-pam, ja. Un flash. En Omplis.

cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.

0: silenci.
1: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
2: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió.
1: Quina?
2: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
3: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
4: Apuja el volum.
5: Quantes vegades has dit allò de aviam quan fem un cafè i al final aquell cafè mai no arriba? Des de Marcilla volem que facis realitat aquests cafès pendents amb l'inconfusible aroma de Marcilla. Marcilla, l'aroma que ens uneix.
6: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te-la a casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
7: Pensa en un producte.
8: Edifred
7: i Electrofigueres.
8: Edifred, petit i gran electrodomèstic a preus ajustadíssims.
7: Com Electrofigueres, on pots canviar els teus vells electrodomèstics per uns altres més eficients.
8: Com els que tenim a Edifred.
7: Electrofigueres, estem a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou, al costat de Telepizza.
8: I Edifred al polígon comercial de Vilatenim, davant de Decathlon.
7: Electrofigueres.
8: I Edifred, amics per sempre.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: T'ho miris com t'ho miris, amb la ràdio sempre té un altre sentit.

Un dels grans centres espirituals de la Catalunya medieval va ser el monestir benedictí de Sant Pere de Rodes, els orígens del qual es perden en la llegenda. El que se sap del cert és que va esdevenir lloc de pelegrinatge obligat ja des del segle X, per l'emplaçament immillorable entre les muntanyes que s'alcen sobre el Cap de Creus, al límit oriental de la península Ibèrica, i allà on els Pirineus es troben amb el mar. A banda del paisatge imponent que l'envolta i que feia sentir el pelegrí més a prop de Déu, diferents butlles papals van atorgar a qui visitava el monestir privilegis tan importants com les mateixes indulgències que es concedien a Sant Pere de Roma.

0: Els primers documents escrits sobre el monestir són de finals del segle IX, tot i que el moment de màxim esplendor de Sant Pere de Rodes va ser entre l'any 1000 fins al segle XV. Al llarg de tot aquest temps, el monestir va tenir el privilegi de celebrar els anys sants, aquells en què la festivitat de la Santa Creu, del dia 3 de maig, queia en divendres. La celebració d'aquests jubileus es basava en bona part en l'existència d'una suposada butlla concedida pel papa Urbà II en el segon any de pontificat, l'any 1090. L'inquisidor Nicolau Aimeric i el canonge llicenciat en lleis Miquel de Sant Joan van posar en dubte l'autenticitat del document, conservat únicament en una còpia notarial de l'any 1348. Però els monjos de Sant Pere de Rodes van seguir celebrant les festes durant el segle XV i concedint indulgències, la millor manera de traure visitants i pelegrins. A l'inici del segle XVI, el monestir va patir una crisi molt greu, relacionada amb la pirateria, amb les guerres i amb la situació econòmica, però també amb el context religiós. La reforma protestant s'estenia per Europa, qüestionant el culte a relíquies i imatges, així com les indulgències, el que havia comportat una reculada del pelegrinatge a l'Occident cristià. El monestir va recuperar l'esplendor gràcies a l'expansió del cultiu de la vinya a partir del segle XVII, però l'abadia va anar patint saquejos continus, sobretot des de França. Els conflictes dels segles XVII i XVIII van desembocar en l'abandonament definitiu del monestir el 1798. Els monjos van anar a Vila-sacra i després a Figueres fins a la desamortització del 1835. Com sempre, amb nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Avui parlem de Sant Pere de Rodes, que, en fi, ja ho dic ara gairebé com a turista. És un pecat, és que sí, no té cap indulgència no haver-hi anat algun cop a la vida.
1: Sí, sí. I quan has dit això, un centre espiritual de la Catalunya medieval i de la Catalunya actual, perquè la visió de Sant Pere de Rodes, la visió al poble medieval que està una mica sota, mig, que ara s'està recuperant, de Santa Creu de Rodes, i el castell de dalt, de Sant Salvador, cada vegada que volto per allà, hi he d'anar. I jo ho recomano a tothom,
0: perquè és
1: una cosa meravellosa. Aprens història medieval, aprens reconstrucció, cultura.
0: Gaudeixes d'un paisatge excepcional.
1: I en certa forma, el que parlàvem una mica abans, sembla que vegis arribar als grecs, no?
0: És
1: una cosa tan extraordinàriament bonica, el Golf de Roses i el Cap de Creus. Jo crec que és de les coses, en fi, d'aquestes joies extraordinàries, belles que el Montsia, no? Que deien del Partenó, o de l'Agròpolis, doncs Sant Pere de Rodes és un dels llocs extraordinaris.
0: I amb una història extraordinària que avui intentarem fer-ne 5 cèntims, perquè òbviament de les històries extraordinàries, més de 5 cèntims en aquest programa no podem fer, eh?
1: I a més, que recuperen, que la gent, en fi, el pelegrinatge avui dia és diferent, però continua existint.
0: Qui ens acompanya avui, estem molt contents de tenir-la aquí, és la historiadora Sònia Masmartí, que durant molts anys, moltíssims, i encara avui en dia, continua treballant aquest monument, aquest espai monumental tan immens de Sant Pere de Rodes, actualment també tècnica coordinadora dels monuments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural a la demarcació de Girona. 24 anys, si no m'equivoco, responsable del monument de Sant Pere de Rodes. Déu-n'hi-do.
2: Quants anys.
0: Molt contents de tenir-la aquí, de tenir-te aquí. Tinc la sort de conèixer la Sònia Masmartí des de fa uns certs anys i estic molt content que ens ho pugui explicar avui en dia. Per què és tan extraordinari Sant Pere de Rodes, que, a part del paisatge? Què és el que va fer que aquell lloc, amb aquell indret tan magnífic, perquè una cosa és que l'indret sigui magnífic i una altra és construir allò, accedir-hi, que la gent hi vagi, històricament. No era un mal lloc per buscar un lloc de pelegrinatge. Sant Pere de Roma és a peu pla. Sant Jaume de Compostela és a peu pla. Sant Pere de Rodes costa pujar-hi.
2: Sí, bé, els orígens de tot plegat encara no els tenim clars, l'origen encara continua sent un misteri. Sí que tenim indicis d'ocupació d'aquest lloc des del segle VI, fins i tot el V, potser, però en tot cas, per què va ser un lloc tan important, perquè és un lloc tan especial durant tots aquests segles, doncs quan hi anem doncs ho entenem en part, no? Perquè per això, com a persones humanes, doncs quan arribem allà, doncs realment veus aquell paisatge, aquella potència, aquella força, aquella bellesa que té aquest lloc, i això segurament que hi havia altres motius, no? És un lloc que també té molta aigua, és un lloc que té un punt estratègic com és el castell de Sant Salvador de Verdera, que si t'enfiles allà dalt, doncs tens una visió que et fa comprendre, doncs,
1: la defensa,
2: lo necessari que era aquell punt per qualsevol civilització que s'instal·lés en aquell territori. Però la bellesa del lloc
0: segur que ja motiva això.
2: Els llocs sagrats, de fet, sempre solen estar en llocs preciosos.
0: Sí, no? Estic recordant Delfos, i sí. Delfos també té aquesta imatge de visió, de paisatge impressionant.
1: Aquests boscos d'oliveres tan preciosos.
0: Sí, a Grècia, doncs, esclar, és normal, aquests llocs
2: aquesta emoció que ens provoca
0: t'eleven espiritualment, i és lògic que tinguin.
2: Ens apropa la divinitat, ara i sempre.
0: A part d'aquesta raó òbvia d'espiritualitat de l'indret, és evident que algú s'hi va posar i va començar a construir, perquè construir un monestir com Sant Pere de Rodes, posteriorment, o no sé si posteriorment, però la població i el castell, això és molt car, amb esforços. Com va ser aquest procés?
2: Clar, tot sembla que comença siguent una petita cel·la monàstica, que potser aquesta cel·la s'esdevé arran d'aquesta evolució que hi va haver-hi en tot l'Occident cristià de l'eremitisme cap a...
1: Un ermità
2: és possible.
1: A
2: prop de Sant Pere de Rodes hi ha eremitoris antics, molt antics, que encara no sabem ben bé quant d'antics, però poden ser-ho força. Doncs és possible que uns quants ermitans s'anessin agrupant a la cel·la que era de Sant Pere de Rodes i a moltes altres cel·les que hi va haver-hi en el Cap de Creus. Hi havia una gran constel·lació de cel·les, i és a finals del segle IX, quan de totes aquestes cel·les sembla que Sant Pere de Rodes comença a ser la més important. De mica en mica és la que va sortint més sovint en els documents, el que va sortint en primer lloc en els documents quan es llisten les cel·les, i serà la que va començar a rebre les grans donacions del segle X, i això provocarà, doncs, que es vagi convertint en aquest gran monestir que serà segles més tard. Encara això comença sent una cosa petitona, una petita cel·la, una petita construcció,
0: després una petita esglesiola, i
2: mica en mica va fent importància, doncs es va ampliant fins arribant a la màxima ampliació, doncs, a l'edat mitjana, que seria ja els segles XIII-XIV, i llavors en època moderna, perquè Sant Pere de Rodes, a part de la part medieval, també està tot envoltat de grans construccions modernes, totes fetes amb una pendent de muntanya, que era molt complicat. Van haver de retallar roca, van haver de reomplir espais per poder aplanar el nivell.
0: La situació actual de Sant Pere sí que et dona la sensació que allò no és que sigui pla, perquè no ho és, però sí que és lleugerament aplanat, perquè d'alguna manera
2: tot la construcció... Aplanat, sí.
0: Però no sé si això és artificial.
2: És,
0: o
2: hi ha... artificial.
0: És artificial, no? No, sí, és que hi hagués allí un terraplè natural que més o menys s'han adaptat les construccions.
2: No, per exemple, l'església, per construir aquella gran església en aquell lloc, o sigui, en la part on hi havia l'altar, hi havia hagut segurament la primera o la segona cel·la monàstica, l'església monàstica, les més antigues. Allò es va ampliar, i es va ampliar i s'havia de fer allà, perquè aquell és el punt sagrat. Llavors, aquella gran església, podem comptar que mitja església, la que dona per la banda de muntanya, es va fer gràcies a retallar roca, i l'altra meitat, i els arqueòlegs hi van trobar un desnivell d'entre 4 i 8 metres. Van haver de fer contraforts, terraplanar, i
0: és una feinada,
2: una feinada
0: tremenda. I això estem parlant de desenes i desenes de persones treballant.
2: Sí, són entre els segles 10 i 11. Clar, la mà d'obra era barata en aquella
1: època. I la feia era molt gran.
2: Sí.
1: La fe era molt gran, el concepte religiós no ho podem
2: valorar. Estàvem fent la casa de Déu.
0: Hi ha muntanyes, clarament, i és un exemple, exemple claríssim. Tot i així, és clar, tot això tampoc se sustentava no només amb la fe, òbviament era una gran potència, però també amb les donacions i amb l'interès dels senyors de l'època. Per què hi havia aquest interès dels aristòcrates amb Sant Pere de Rodes? Què és el que havia provocat? Hi ha donacions similars a altres indrets propers?
2: Sí, en el segle X veu és molt típic que la noblesa, que s'està allunyant del rei franc, no? Intenta, bueno, és aquell pas previ a independitzar-se de l'imperi franc, doncs la noblesa tendeix molt a actuar com els reis, llavors agafen doncs, sempre doncs, algun centre espiritual, alguna església, algun monestir sota la seva protecció i l'engrandeixen, i fer aquelles donacions tal com feien els reis doncs, també és un tema de prestigi en aquesta època, i és molt comú que la noblesa del que era la marca hispànica en aquell moment doncs, fes aquestes donacions a l'església, i Sant Pere doncs, les va rebre del comte d'Empúries, i si el comte fa donacions, doncs, els nobles que l'envolten doncs, també ho
0: faran,
2: perquè també els hi dona prestigi.
0: Prestigi també és una qüestió també de fe, perquè en aquest sentit el fer donacions no era una cosa menor, no creaven, no existia, però no creaven auditoris per tocar música, diguéssim.
2: No
0: era un tema cultural, era un tema que realment invertien en la fe, amb el seu esperit i amb el dels seus vassalls, perquè era un lloc importantíssim per la pervivència de l'harmonia de la zona, i això ho feien tots els aristòcrates d'aquell moment.
2: Sí, eren donacions pro ànima, i bueno, per les ànimes seves, dels seus avantpassats, dels seus familiars i dels seus descendents, no, d'alguna manera. I bueno, i també molta, en algun cas s'hi havia escollit la sepultura també d'un comte d'Empúries. A la part de la Galilea hi ha una pintura amb l'escut comtal, i en allà hi hauria hagut un dels comtes d'Empúries que s'hi va enterrar. Però també hi ha molts testimonis de testaments de nobles que fan donacions al monestir i escullen la seva sepultura també.
0: Clar, un tema clau.
1: Clar, perquè l'important és la vida eterna, no la vida temporal, que és la terra.
2: Sí.
0: Actualment el que podem veure de la construcció de Sant Pere de Rodes és, en primer lloc, sens dubte, l'església és la gran estrella de la construcció, sí. Una església impressionant en molts sentits, amb uns murs sòlids, unes columnes, una mirada que té, i la Galilea, al final, que ens haurà d'explicar això, la Galilea, com funciona. Suposo que això estem veient, òbviament, l'església del segle XXI, però aquesta construcció, quan ho podíem veure? A partir de quin any es pot dir, o quina època es pot dir més o menys que la visió dels pelegrins que hi pujaven era similar a la que tenim avui en dia?
2: Bé, l'església precisament l'any passat, el 22, doncs va fer 1000 anys.
0: No està
2: malament. Anys de la seva consagració, no de la seva finalització.
1: Sí, però església... Quants dies, 1000 anys?
2: Sí. Allò que anem fent una gran celebració. I bé, aquesta església es devia acabar a mitjan segle XI. A mitjan segle XI podríem dir doncs, que l'obra es va finalitzar, tot i així, de seguida que es va acabar, doncs es va continuar fent algunes adaptacions, moltes d'aquestes adaptacions relacionades amb el pelegrinatge, amb elements que facilitaven o agradaven el que eren necessaris pels pelegrins que ja hi arribaven.
0: Quina estructura té la Sant Pere de Rodes que la fa especialment adient pel pelegrinatge?
2: Bé, doncs, d'entrada, l'absis principal, l'absis major, doncs té un deambulatori. Un deambulatori que és com un passadís que dona la volta a l'altar i que permetia als pelegrins doncs, fer els rituals pertinents fent voltes al voltant del punt més màgic de l'església, que sempre és el lloc on hi havia la taula de l'altar. A banda, doncs també sota...
0: O sigui, perdó, sí. Els pelegrins entraven i llavors donaven voltes al voltant de l'altar.
2: Sí, o sigui, i l'església ja també entraven per la part de la Galilea, per l'entrada principal, llavors la nau central està envoltada de dues naus laterals, els pelegrins podien agafar una de les naus laterals que condueix directament al deambulatori o girola, que és aquest passadís, podien fer la volta i llavors anar fent la volta a tot el temple. A més, abans a l'entrada doncs, hi havia la Galilea que era la portalada que donava la benvinguda, l'entrada, l'accés en aquest temple que és concebut com la Jerusalem celeste. Imagineu-vos aquella gent que vivien en cases evidentment de planta baixa que no havíem vist mai cap edifici potser ni de pedra així, de més de 10 metres
0: per exemple, les llars de foc no s'instal·len fins ben bé 100 anys o 150 anys més tard, que comencen a ser bastant comunes fins al segle XII, ben entrat 13, per tant eren llars que ni tan sols hi havia una xemeneia, vull dir que no perquè això tingui importància respecte al pelegrinatge, però perquè veiem veiem la precarietat de les condicions de la gent com vivia, i en comparació al que devien veure amb aquell temple tan absolutament espectacular.
2: 16 metres d'alçada que fa aquella nau, no? Amb aquells pilars, les dobles columnes, allò era tot pintat, era tot il·luminat.
0: Tot pintat, columnes també i tot...
2: Sí, possiblement. A l'edat mitjana som nosaltres que hem agafat la mania de repicar les cases antigues, però fins fa 4 dies les cases no es veia la pedra feia pobra, i a més doncs, era una manera de protegir d'humitats
1: i mosquits i altres coses.
2: Exacte.
1: No?
0: Per tant, era un espectacle per el mateix Pelegrí. Veure allò era
2: impressionant.
0: Sí. Llavors avançava i passava pel deambulatori. Què veia en el deambulatori? Veia ja l'altar amb relíquies o...
2: Sí, en el deambulatori doncs, hi trobaria la taula de l'altar, i llavors sí que a Sant Pere de Rodes, just sota l'absis, hi ha la cripta. I la cripta també té aquesta forma anular, que és com un deambulatori però subterrani. I aquesta forma anular, el que rodeja és un... Actualment tenim un mur, i darrere aquest mur hi hauria hagut... O sigui, aquest mur donaria el que seria sota l'altar, on hi hauria la cambra on es guardaven les relíquies.
0: I llavors es veuria des de... Hi haurien finestres d'algun tipus?
2: És possible. Actualment aquest és un mur sec.
0: I per tant no...
2: Que precisament
0: no
2: aquest mur es diu que podia ser l'única resta que tenim de l'església anterior a l'actual.
0: Val. La més antiga, sí. La que probablement ve del segle IX.
2: Sí, que la zona de l'altar coincidiria, perquè és el lloc més sagrat. I avui en dia doncs aquest mur no té finestres, però és possible, per exemple... se sap que en el cas de Sant Pere de Roma, doncs sí que hi havia, en el lloc on es guardaven les relíquies de Sant Pere, doncs hi havia unes finestretes, un mur similar damunt unes finestretes, des d'on els pelegrins podien mirar, observar les relíquies, i fins i tot es diu que en allà hi ha doncs, els clergues de la Santa Seu, doncs el que feien era vendre als pelegrins uns trossets, uns bocinets de roba, que es pesaven. I pesaven tant. Llavors els pelegrins compraven aquests bocinets de roba, els posaven amb la mà dins les finestretes que donaven en el Sancta Sanctorum, en el lloc on es guardaven les relíquies, una estoneta, i allà, clar, hi havia molt de fluvis, hi havia espelmes, hi havia encens, i les fluvis de les mateixes relíquies. Doncs, llavors, un cop fet això, es tornaven a pesar aquests bocinets i pesaven més.
0: Ah,
2: i llavors,
0: fantàstic.
2: Oh, miracle, no? Llavors ja s'enduien aquesta relíquia així autofabricada, podríem dir. I és possible, perquè no, doncs, que Sant Pere doncs, es fes
0: clar,
2: un ritual similar.
0: Clar, hem de pensar que rituals similars devien ser bastant genèrics a tota la cristiandat,
2: sí,
0: no?
2: Sí, em sembla que els pelegrins quan arribaven a un lloc ja sabien què han de fer, què han de fer.
1: El motiu del pelegrinatge d'aquestes persones que pujaven, que havien d'anar, diguem, a tota la muntanya, que tenien tot el camí, que tenien les dificultats, que passaven per la Creu de Rodes, el poble medieval, tot això, l'objectiu final era el pelegrinatge religiós sobre qui? Sobre restes de Sant Pere, sobre altres sants, sobre qui?
2: Bé, a Sant Pere de Rodes hi havia moltes relíquies, com tots els llocs de pelegrinatge.
0: És tan magnífic, de les relíquies de Sant Pere, és molt divertit.
2: Sembla ser, per això, que en els primers temps medievals la relíquia estrella que té Sant Pere de Rodes seria la Vera Creu.
0: Compte, que aquesta és de primera,
2: que tothom la té, però sí. Que en el cas de Sant Pere de Rodes sembla que és la que de més antic, doncs, és la principal relíquia que traurà els pelegrins. Més endavant,
0: la Vera
2: ja sembla...
0: Creu, teòricament, és la creu on va ser crucificat Jesucrist.
2: Exacte.
0: Perquè
2: sí,
0: hi ha altres, que no parlem d'aquesta gent tan pobra que tenien fragments de creu dels lladres, i això no tenia tanta categoria,
2: no tant.
0: Però la Vera Creu era una cosa
2: era
0: de gran nivell.
2: Sí, i la tenia tothom, eh?
0: Si reconstruïssim
2: tots els trossos de fusta, sortiria una creu de...
0: Sí, molt grossa, sí, es mouria allò des de la lluna, sí.
2: Doncs bé, i més endavant, sembla que allà al segle XV-XVI, doncs potser es va canviant una mica el culte principal cap a Sant Pere, cap a les despulles de Sant Pere, perquè s'atribueixen doncs, que allà hi van arribar en algun moment passat, doncs el cap i el braç dret de l'apòstol Sant Pere.
0: No sé si el cap i el braç de l'apòstol Sant Pere també està en algun altre lloc, o eren relíquies exclusives de Sant Pere de Rodes i per això tenia tant de prestigi.
2: Clar, el cos sencer de Sant Pere apòstol, del príncep dels apòstols, es conserva a Roma, i això ha sigut des de sempre.
0: Clar,
2: i tothom
0: però
2: ho sap.
0: Sant Pere era un home amb tres braços i dos caps, o allò?
2: Bé, aquí ratllaven una mica, doncs això, no? La transgressió i la il·legalitat, podríem
0: això,
2: dir.
0: Això la gent no l'espantava, no? Això, el fet de que tenen Sant Pere a Roma, però també el tenen o tenen un tros a Sant Pere de Rodes, perquè tampoc la comunicació devia ser tan senzilla, vull dir, es podia saber d'aquella manera i per tant
2: sí,
0: no...
2: Sí, es donava una explicació no de com és, que això està aquí i ja està. I a més mantenien una mica de l'ambigüitat, perquè també tenien el cos sencer de Sant Pere exorcista, que havia sigut com una mena de deixeble de Sant Pere apòstol, i que també es deia Sant Pere, i a vegades feien servir aquest Sant Pere una mica així...
0: Un o altre.
2: Un o altre, per escapar-se allò de...
0: del control.
2: Bueno, del control i del fet que era una transgressió, i contradeia el que deia el dogma de la fe cristiana, de que tothom sap que a Sant Pere de Roma és on hi ha les relíquies del primer papa.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: La confirmació de l'existència de pelegrinatge a Sant Pere de Rodes des de l'alta edat mitjana té molt a veure amb una troballa casual feta el novembre del 1810, en l'època en què l'abadia era víctima de tota mena d'expoliacions. Un jornaler que treballava per l'hisendat Antoni Buscató, de la Selva de Mar, van descobrir en un mur de l'altar major de l'església una caixa de fusta amb diversos objectes litúrgics i algunes relíquies realment antigues, probablement ofrenes de pelegrins durant els segles 9 i 10. Aquesta troballa era descrita en una carta del 1826, escrita pel marquès de Capmany.

En una església antiga i derruïda, per casualitat, derruint la paret que pel costat de l'epístola sostenia la taula de l'altar major. S'hi va trobar dins una caixa de fusta d'un pam i mig de llarg i uns 5/4 d'ample, folrada a l'interior i a l'exterior de tafetà, perdut el color i tancada amb una petita clau. A dins hi havia molts ossets, també amb caixeta, dos petits mocadors de seda, dins dels quals també hi havia ossos més grans. Els mocadors conserven el color i dins de la mateixa caixa, cobrint-ho tot, una fusta folrada de plata. De rètols per saber de quins sants eren les relíquies, només n'hi ha dos. Perquè si bé es veuen els paperets, la lletra i tot el paper és gairebé consumit. Els únics que es poden llegir són un de Sant Frústol i l'altre de Sant Ferriol, bisbe. El tipus em digué que quan es va trobar, amb els cops de martell a la paret de l'arca, es va desballestar. A sent gent ordinària, en trobar-s'ho la van remenar per curiositat i per això no és d'admirar que es malmetés tot. I que ell, acudint allà, en el moment que va ser avisat pels seus jornalers, procurà recollir-ho tot com va poder. I que així ho conserva unit a l'arca mitjançant cordills, de la manera que ha pogut fer-ho per estar molt consumida. A dins, entre altres coses, hi ha una creu de fulla de llauna i 3 porcions de sang presa. Tot això deu ser cosa molt antiga.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a l'Enguàrdia amb Sònia Masmartí, amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant de Sant Pere de Rodes, bàsicament del pelegrinatge, de tot el que representa Sant Pere. Acabem de sentir, Sònia Masmartí, aquesta carta on fa una descripció de les relíquies que es troben una mica per casualitat, bastant malmeses, perquè ja ho diu que fan bastanta destrossa a l'hora de trobar-ho i que tot ho lliguen tal qual. Per tant, les relíquies existien, no era només un mite que hi havia darrere. Els pelegrins volien veure la relíquia i, per tant, sabem que hi havia coses allà. Com arribaven les relíquies? Se sap com van arribar a Sant Pere de Rodes i per què va tenir aquesta col·lecció de relíquies tan espectacular?
1: Bé, des del segle X, qualsevol santuari de peregrinació havia de tenir relíquies.
0: Era impensable que fos d'una altra manera.
1: Sí, les relíquies, doncs bé, s'aconseguien de mil maneres diferents, però s'havien de tenir, a més, i s'havia de tenir relíquies i relíquies atraients. Com més famoses en aquell moment eren les relíquies, com més prestigi tenia un sant concret en una època.
0: Com més miraculoses, també, no? Perquè hi havia relíquies que provocaven miracles d'algun tipus i altres no tant.
1: Sí, i s'havien de crear històries que circulessin sobre els miracles que feien aquestes relíquies. Llavors, era una renovació constant. No? Que també explica això d'aquest tresor que es va localitzar, perquè sembla ser que aquest tresor es va amagar en aquella part d'un mur de sota l'altar major, perquè eren relíquies que segurament havien quedat en desús, obsoletes, sí. Ja no eren interessants, i clar, no les podien pas llençar, no? I llavors
2: es
1: van amagar en un lloc sagrat, en un lloc segur, i allà van quedar.
0: És que aquí es barreja, jo crec que com a totes les esglésies amb relíquies, una barreja entre la frivolitat de la moda, ara està de moda aquesta relíquia i passen 3 dècades, la gent ja ho ha vist i apartem-la una mica i busquem-ne una relíquia nova que torni a treure pelegrins, i la fe, les dues coses. O sigui, sí que hi ha una part de moda i màrqueting, sens dubte, però hi ha una gran part de fe, el fet de poder estar a prop del cos o d'una part del cos o d'una peça determinada que té importància en la història sagrada, devia ser una experiència espiritual molt gran, a part de les modes i la frivolitat que hi ha darrere, que també òbviament existeix això,
1: sí.
0: No?
1: I clar, i es busca el poder curatiu d'aquestes relíquies, un poder curatiu de cos, a vegades, no? Que també es produeixen miracles curatius, allò, hi ha moltíssimes històries sobre santuaris i relíquies on s'explica que hi ha hagut unes curacions miraculoses, i sí, també...
0: Els esgarrats que tornen a caminar,
1: exacte.
0: Els cecs que tornen a veure, etcètera, etcètera, etcètera.
1: I això, si passa o no passa, però s'ha de difondre, s'ha de fer promoció del poder que hi ha. I llavors també hi ha el tema del poder curatiu de l'ànima, el perdó absolut dels pecats, que és el que busca tothom, no? o evitar els càstigs de Déus que estàs patint arran dels teus pecats o dels pecats dels teus familiars, també. Tot això són qüestions de fe.
2: I els monjos són els que donen, diguem, testimoni d'aquesta fe, no? Vivint amb aquelles condicions, amb els vots, diguem, de monjos, no? Castedat, obediència i pobresa.
1: Sí, no, la feina dels monjos és també resar contínuament per la salvació de les ànimes de la humanitat. La seva funció social, podríem dir, que era imprescindible en el context de la mentalitat d'aquella època.
0: Ara anem a la part frívola, però també hi havia la part comercial, o sigui, els monjos també vivien d'això i, per tant, tenien gran interès en que pugés molta gent, fes donacions, etcètera, etcètera. Una combinació de les dues coses. Sense els negar l'espiritual, perquè seria ridícul, no es pot negar l'altra, perquè també seria obviar una cosa que era òbvia, no? Que
1: els pelegrins porten almoines, els pelegrins també sembla que...
2: S'hostatgen allà,
1: i hi ha un document molt maco de Santa Creu de Rodes amb una picabaralla entre els clergues de la parròquia de Santa Creu de Rodes i el monjo celler del monestir,
2: que és el poble medieval que està a mitja muntanya abandonat,
1: encara estem excavant,
0: puges amb cotxe i passes pel costat, però es pot visitar, però
1: hi ha l'esglesieta de Santa Helena,
2: s'està recuperant ara, no? Tot això.
1: Sí, des del 2006 que s'està excavant i ha sortit un poble espectacular. L'església, la plaça, al voltant de la plaça hi ha totes les cases, unes senyores cases, que no són cases normals i corrents de pagesos, i a més per documentació veiem que aquella gent tampoc tenien masses terres, I clar, no, tenia més aviat.
0: És que no n'hi ha.
1: Hi havia vinyes, hi havia...
0: Sí, sí.
1: Hi havia terres, vinyes, camps, no gaires, perquè és muntanya, però sí, ramats de bestiar, però aquesta gent, per documentació, veus que amb els capbreus es veu clarament de que tenen una vinya erma, tenen una vinya petita, tenen un hortet, i para de comptar, no viuen de la terra. Aquesta gent vivia dels pelegrins.
0: Clar, del comerç i, per tant, d'hostatjar-los, de menjar...
1: Sí, vivien del turisme com nosaltres.
0: Sí, sí, sí, sí, exacte. Sí. Curiós, això, però esclar, els monjos també vivien d'aquest procés.
1: També, sí,
0: i
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Suposo, clar, la diversitat humana és immensa, no? Però devia haver-hi monjos molt espirituals on tot aquest tema els hi venia d'esquillada, i monjos que el negoci és el negoci i el maravedí és el maravedí, no?
1: El que us volia dir abans, que se m'ha anat al cap ara... El document aquest que parla de la picabaralla entre els monjos cellerers i els clergues de Santa Creu, perquè en una...
2: Els clergues vols dir els capellans?
1: Els capellans, sí. A Santa Creu hi ha el poble i hi ha la parròquia. Sempre que hi ha un gran monestir, a prop hi ha el poble amb la seva parròquia. O sigui, la gent anava a missa a la parròquia...
0: És molt bonica de visitar,
1: no
0: també.
1: Anava la...
0: Allò és molt bonica. Ara, òbviament, no té mobiliari, però és bonica de veure, sí, sí.
1: Sí. Doncs aquesta picabaralla ve donada perquè és any de jubileu, estan vinguent molts pelegrins, i els clergues, els tres clergues que oficiaven a Santa Creu, doncs van posar unes paradetes per vendre vi i aliments als pelegrins, i el celler es va queixar al bisbe, va dir, aviam, això és no, el tema del pelegrinatge és del monestir, és nostre,
0: monestir.
1: I som nosaltres
0: està
1: que hem de fer la venda d'aquests
0: elements. A un quilòmetre estant, que és allà al costat. Sí, sí,
1: sí, sí. I sí, sí, el bisbe dona la raó al celler i castiga els monjos, els clergues castiga i...
0: I empipats, m'imagino, clar.
1: I empipats, clar, sí, sí, sí.
0: Però tot i així, el poblat era pròsper. O sigui que el pelegrinatge alimentava molta més gent que no pas els monjos, era clarament vivien bé aquella gent.
1: Sí, sí, sí, sí, no, a Santa Creu hi trobem gent, això, que no són pagesos però que tenen, bueno, són artesans. Sembla que al voltant de la plaça, les cases que hi ha al voltant de la plaça, tots tenen com una botigueta. Ara l'arqueòloga em renyaria, però bé, sembla que serien paradetes, espais destinats a la venda o a l'acollida dels pelegrins. I a banda, doncs, també, quan hi ha any sant a Sant Pere de Rodes, doncs també hi ha repercussió arreu de la comarca. Per exemple, doncs, en un any en què una riuada, una mugada, es van portar al pont...
2: Mugada, vols dir del riu Muga,
1: Del riu Muga.
0: La Muga, sí, Muga, sí, és bonica, sí, la paraula. Sí, sí,
2: sí, una mugada.
1: Sí, sí, perquè en van patir moltes i ja li van posar nom, perquè...
0: Sí,
1: bastant recurrents abans.
0: Sí, sí, sí.
1: doncs això, la mugada es va dur al pont i el bisbe, doncs, dona 40 dies d'indulgència a tot aquell que vagi a ajudar a les obres de reconstrucció del pont de Castelló, perquè s'acosta el jubileu de Sant Pere i perquè hi han de passar molta gent.
2: El jubileu és
1: l'any sant.
2: És l'any sant amb el qual aleshores els creients redueixen les penes del purgatori, diguem.
1: Sí, eren els anys de jubileu, que Sant Pere de Rodes eren quan el dia 3 de maig s'esqueia amb divendres, doncs se'ls podia concedir la indulgència plenària. Això era el màxim dels màxims.
2: Anaves directament al cel i t'estalviaves el purgatori.
1: Sí, sí, sí. Inclús t'anaves amb indulgències pels pecats que havies comès i si te'n sobrava, doncs em podies
0: fer servir en el
1: futur,
0: sí, sí.
1: I per els teus pecats i pels pecats de la família també, dels que tens al purgatori
0: anava molt bé, llavors
1: molt bé,
0: era estupenda.

0: Els monjos de Sant Pere de Rodes esgrimien una suposada butlla papal d'Urbà II de l'any 1090, especificant totes les indulgències que el monestir podia atorgar als devots que hi acudissin. L'única còpia íntegra que es conservava de la butlla era un document notarial posterior, del 1348, però tot sembla indicar que havia estat una falsificació feta al segle XIV per assegurar el monestir com a centre de pelegrinatge. Per justificar la inexistència del document original, en dues escriptures de mitjan segle XIV, va quedar registrada una història rocambolesca i poc versemblant sobre un presumpte robatori de la butlla per part del monjo. D'un d'aquests textos és una carta del bisbe de Sulci a Sardenya, relatant-hi els fets al bisbe de Girona, el 13 de setembre del 1350.
1: Germà, heu vist aquest document? És una carta del bisbe de Sulci, Ramon, el bisbe de Girona, i porta la data del 13 de setembre de 1350.
2: Encara no havia tingut oportunitat de veure'l. Què és el que explica? Té a veure amb la butlla papal?
1: Sou llest, germà. I tant que ho sou. Segons es llegeix aquí, un home greument malalt va acudir al bisbe perquè l'escoltés en confessió. El moribund li va explicar que era originari de la ciutat de Girona, d'ofici qüestor, i que va ser justament allà on va comprar una carta escrita en pergamí, plomada amb corda de can en pendent.
2: Així és exactament com són les butlles procedents de la cúria romana. Aquesta descripció tan precisa no pot ser casual.
1: Això mateix és el que penso jo. Doncs bé, el document afirma que la carta va ser robada per un monjo del monestir de Sant Pere de Rodes, i aquest home malalt n'havia pagat 40 florins d'or. En lliurar-li al bisbe de Sulci, aquest li va demanar al notari públic de tota l'illa de Sardenya que en fes una còpia.
2: Això és una mica estrany. Com justifica que la butlla original no aparegui per enlloc?
1: Sempre, segons aquesta carta, el bisbe va ordenar que fos enviada a Catalunya per tal de ser restituïda al monestir al qual pertanyia legítimament. Però durant el viatge, el vaixell on viatjava el preuat privilegi va naufragar en aigües del Golf de Lleó. Els tripulants de la nau van morir i la butlla es va perdre per sempre més.
2: Ja és mala sort. Encara bo de la còpia feta pel notari, doncs.
1: Ja ho podeu ben dir. El més curiós va passar un temps després, quan el bisbe Sulcità era a la Santa Seu i va coincidir amb el monjo que havia robat la butlla de Sant Pere de Rodes. Resulta que havia viatjat a Roma buscant absolució pel seu pecat.
2: Certament, els camins de Déu són inescrutables. I acaben connectant.
1: El bisbe li va comunicar que la butlla s'havia perdut, però li va donar el manuscrit notarial del 1348 per tal que el portés al monestir. I és per això que la còpia de la butlla ha de ser considerada autèntica i vertadera.
2: Entre vos i jo, germà, costa de creure tot plegat.
1: No us falta raó, però estareu amb mi que si serveix per legitimar els privilegis de la butlla, hem d'estar disposats a creure en aquesta història de cap a peus.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Soni Masbertí, acabem de sentir aquest conflicte. Esclar, una butlla falsa, això és una cosa molt, molt curiosa, no? O sigui, teòricament, per concedir indulgències, havia d'haver-hi una ordre papal, que és l'anomenada butlla, aquestes cartes que deien a tal lloc, si vas de pelegrinatge, tindrà, entre altres coses, les butlles eren molt més àmplies que sí, això, sí, però en fi, en aquest cas, no? I sembla que tot es basava i tota aquesta passió per anar a Sant Pere de Rodes en una butlla que no havia existit mai.
4: Sembla ser.
0: Sembla ser.
4: Sí. Això va ser un gros.
0: I tant, és molt gros
4: però,
0: aquesta.
4: Però també va ser una qüestió de supervivència, segurament. Clar, estem al segle XIV, mitjan segle XIV hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut una davallada important, al mateix monestir doncs, van morir moltíssims monjos, a més molts pagesos, les terres van abandonar.
5: Que va haver... Més d'una tercera part de la població de Catalunya va morir el 1347.
0: Sí, depèn de la població, a Barcelona gairebé la meitat. Això va ser
5: l'inici de la decadència.
0: Sí.
4: I clar, i evidentment va afectar també el moviment del pelegrinatge, llavors qui més qui menys, doncs totes les institucions, tothom es va buscar la vida intentant reflotar com podia, doncs, i recuperar una mica el que havia estat tot abans de la pandèmia, l'epidèmia. I bé, segurament, doncs,
0: algú es van pescar aquesta butlla falsa.
4: Això doncs, va ser una manera per dir... Veient com Sant Jaume de Galícia tenia èxit el tema de poder celebrar un any sant, no? cada 25 de juliol, que quan sigui sí. diumenge, que és Sant Jaume, doncs se celebrava un any sant, doncs a Sant Pere de Rodes, com que el culte principal, que el culte estrella que hi havia, doncs era la creu, doncs van decidir això, el 3 de maig, quan fos Santa Creu, se celebraria un any sant. El primer que tenim documentat és l'any 1370, i es fa en base en aquesta butlla que
0: no va existir, o sembla ser.
4: I que ni tenien el, bueno, ells tenien una còpia notarial autèntica, feta d'una manera molt sospitosa, però en tot cas és el document amb el qual vam poder...
0: I com es descobreix això? Es descobreix ja no en aquella època, una mica més tard, però es descobreix relativament aviat, que allò és un sopar de duro, diguéssim.
4: Clar, cridava molt atenció que una butlla de l'any 1090, doncs al final del segle XIV, aparegui de cop i volta, no? I que se celebri un jubileu que no s'havia celebrat mai fins llavors i que seria el jubileu més antic de la cristiandat, perquè
0: clar,
4: el de Sant Jaume de Galícia és una mica més tardà, és fet uns 25 anys després del 1090. Llavors això de seguida doncs, va aixecar les sospites de l'inquisidor i del canonge de la Seu de Girona.
0: Que van investigar?
4: Van investigar, el primer que van fer va ser... Bueno, van fer dues accions el mateix dia, dues cartes. Una va ser enviada al monjo sagristà de Sant Pere de Rodes, que tradicionalment era el que guardava la documentació, i li demanen tota la documentació que tinguin referent a aquesta butlla, perquè sospiten de que potser és un atemptat contra la fe cristiana, contra els dogmes de la fe. I l'altra carta que fan és a tots els clergues de la diòcesi de Girona, dient alerta que si us venen pelegrins amb aquestes indulgències, no els hi accepteu, perquè sembla que no són certes.
0: Esclar, això encara que no es va arribar a prohibir ni molt menys el pelegrinatge a Sant Pere de Rodes, suposo que un cop el prestigi del monestir, i no sé si es va notar amb l'afluència de gent.
4: Bé, això va passar uns dies després de l'inici de la celebració ja estava en dansa, diguéssim, i en tot cas, doncs, fins que no tornés a coincidir el dia 3 de maig amb divendres, no es tornaria a repetir.
0: En principi, 7 anys després. Sí.
4: I aquí ens perdem, encara no, bueno, de moment no sabem com van continuar les gestions. El monestir s'havia defensat d'alguna manera, devia utilitzar les seves influències amb l'alta jerarquia eclesiàstica, segurament, però en tot cas el següent jubileu, que és el 1409 que tenim localitzat, doncs el bisbe de Girona hi dona suport,
0: no hi ha
4: el papa
0: hi
4: acudeix i cap problema, tot funciona, o sigui, d'alguna manera se'n van sortir.
0: I del dia farà un any sant, en aquest cas.
4: Exacte.

0: Al llarg del segle XV hi va haver 14 ocasions en què la festa de la Santa Creu del mes de maig va caure en divendres. El primer jubileu celebrat pels monjos de Sant Pere de Rodes en aquest segle va ser precisament aquest, el del 1409. Uns dies abans de la celebració, el bisbe de Girona, Ramon d'Escatllà, va fer una crida pública dirigida als fidels i pelegrins que fossin a la ciutat persones que anaven de camí cap a Roma, cap a Jerusalem o cap a Sant Jaume de Galícia. A més, el bisbe oferia indulgències a aquells que col·laboressin en l'arranjament dels camins que ascendien per la muntanya. La repercussió i el prestigi del jubileu a Sant Pere de Rodes s'estenia per tota la diòcesi.
1: Ràdio Vila-sacra.

Ramon, per la gràcia de Déu, bisbe de Girona, els fidels de Crist, tant els que hi són com els que vindran a la Seu, i els pelegrins a la ciutat i a la nostra diòcesi de Girona, saluten el Senyor. Sempre és bo que es facin obres, i així com imitem lliurement obres de caritat i pietat, o així com exercim reparacions, creiem que és el moment d'ajudar tots els que la Santa Font omplen i visiten el monestir i l'església de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet, dins la nostra diòcesi, al qual extenses indulgències han estat concedides per alguns pontífecs per precepte, tots els anys en els quals la festa de la troballa de la Santa Creu sigui en divendres. Llavors se celebra plenària, que el poble anomena indulgència, per les penes i les culpes que tothom pot confessar. Per tant, el monestir de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet i de la dita nostra diòcesi, lloc molt antic i situat en una muntanya molt alta, molts devots pelegrinen cap a aquest lloc i la seva església. Molta gent o una multitud de fidels pelegrins, vinguda de diverses parts del món, de provades ànimes devotes, convergeixen a la seva església amb motiu de la celebració de la festa de la invenció de la Santa Creu. Però els camins d'aquest lloc estan mal conservats. Són terribles, perillosos i de difícil accés, aspres i desagradables, sobretot per als peus dels ancians. Per tal que aquestes persones i els dits pelegrins, tots penitents i confessos, tinguin més fàcil ascendir la muntanya per aquestes vies, es pot treballar tant en pròpia persona o bé mitjançant la família.

0: de l'Esperit Sant. Així us ho encomano a vosaltres, els clergues de la ciutat i de tota la nostra diòcesi de Girona, que sigui tal com ho he dit. I us ordenem en virtut de santa obediència i sota pena d'excomunió que tot el que he dit sigui exposat al poble i que en feu difusió de com pietosament es poden aconseguir indulgències de Déu i que això tingui validesa durant 15 dies del mes de maig. Feta a Girona, el 23 d'abril de l'any de la Nativitat del Senyor de 1409.
1: En guàrdia.
2: Pel que acabem de sentir, les coses anaven molt bé al segle XV, però sospito, i veient l'estat actual de Sant Pere, que és preciós i està conservat tan bé com es pot, però és evident que ha passat alguna cosa aquí entremig. Què li passa a Sant Pere perquè perdi tota aquesta potència que tenia i acabi malmès? Ja, és una pregunta massa àmplia, però sí. En sóc conscient que a partir del segle XV la cosa va de davallada.
3: Els orígens hem d'anar dels llargs temps de decadència, perquè el monestir encara continuarà sent habitat per la seva comunitat fins a finals del segle XVIII, però sí que l'inici de la decadència l'hem d'anar a buscar al segle XV. Sobretot la segona meitat del segle XV, que ja és una època de decadència.
2: Guerra civil a Catalunya,
3: exacte, en tot el país,
2: molts conflictes. Sí.
3: És un temps també dolent pel que són l'ordre benedictina, aquestes ordres de monjos antigues, negres, hi han aparegut les ordres mendicants des del segle XIII, que han agafat molt de més prestigi. És una època de decadència del comtat d'Empúries. També és una època en què el Cap de Creus i bona part de la costa catalana s'ha atacada per la pirateria. Això també
4: és molt important, sí.
3: És una mala època, l'època de la contrareforma, sí, també, de la reforma protestant.
2: A partir de 1621, globalment, sí, comença el procés que culminarà, d'una manera o altra, amb la Guerra dels 30 Anys al segle XVII. Vull dir que és un procés que es qüestiona tot aquest tipus de pelegrinatges, d'indulgències, de butlles, etcètera, el sistema.
4: Reconeixements que no són dogmes de fer, però que l'Església acceptava, són dogmes de fer, però l'Església ho acceptava. En trobem un munt de centres de pelegrinatge religiosos i fes i verges trobades, etc.
3: Sí.
4: No són dogmes de fer.
2: Clar, i això comença a deteriorar el prestigi de Sant Pere de Rodes.
3: Sí.
2: I de tants altres llocs, eh? Vull dir que no és només Sant Pere de Rodes. Sí.
3: Sabem que el 1504 encara reben una confirmació papal, aquesta és la veritat, que confirma la celebració dels jubileus, amb la intenció, suposo, de tornar-los, de continuar celebrant-los, però al segle XVI el monestir pateix molt, pateix algun saqueig, algun atac, llavors els monjos fins i tot l'abandonen uns anys, i és evident que al segle XVI no tenim cap rastre de moment de que s'hagi celebrat cap jubileu. Mm-hmm. Llavors ja haurien d'anar amb un intent de recuperació que es fa a començament del segle XVII.
2: També mala època aquesta, eh?
3: També.
2: Sí.
3: Tenim documentat, gràcies al cronista Jeroni Pujades, el 1630, una celebració de jubileu, però és una celebració que segurament era molt diferent de les que s'havien fet en els temps medievals, perquè és una celebració calcada amb els rituals que es feien a Sant Jaume de Galícia i a Roma, també a la mateixa Roma, que també es fan jubileus, del ritual d'obertura de la Porta Santa. Mm-hmm. Això a Sant Pere, jo em penso que es va començar fent aquest moment el 1630 també, i bé, intentant doncs tornar a recuperar aquell antic esplendor
4: i fervor que havien fet,
2: que no ho van aconseguir.
4: Sí.
2: Els monjos marxen a finals del segle XVIII, perquè
3: el 1798,
2: i això encara porta un deteriorament més gran de tot l'entorn, i no només del monestir, sinó de tot l'entorn.
3: Un cop marxen els monjos, que marxen amb un diversos condicionants que els dona la Real Audiència per autoritzar-los a marxar, i un d'aquests condicionants era arrasar el monestir totalment.
2: Caram.
3: I convertir-ho en un solar. Això fa por, eh?
2: Caram.
3: Això va posar la pell de gallina. I bueno, gràcies, afortunadament, com que gairebé sortia més car enderrocar aquella mole, doncs que no marxar i deixar-lo caure per si sol, que és el que van optar per fer els monjos. També van autoritzar a tothom que pagués 3 o 4 pessetes doncs poder anar a buscar-hi pedra, amb l'objectiu aquest que l'anessin
2: destruint.
3: I de fet
2: se'n va treure molta, eh?
3: Se'n va treure moltíssima.
2: Hi ha un mite, que no sé si és cert o no, i tampoc entrarem en detalls, de que l'altar actualment és un balcó de

0: una població propera,
1: sí.
0: Eh? Vull dir que...
1: Sí, això ho he de dir, no han trobat encara...
0: El balcó en qüestió.
1: El balcó en qüestió.
0: Però si alguna vegada passen per alguna d'aquestes poblacions d'allà a prop i veuen un balcó una mica particular, farien bé de genollar-se, perquè és el... Podria ser...
1: El sagrat altar de Sant Pere de Roda.
0: No tenim més temps. Sònia Mas Martí, moltíssimes gràcies per haver vingut a fer-nos 5 cèntims de la història de Sant Pere de Rodes, que és extraordinària i que, òbviament, per sort, no ens l'hem acabada pas aquí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler Sabater, hem de tornar a pujar-hi un dia d'aquests, això,
2: sí,
0: no?
2: És que s'ha de fer pel engranatge, per les raons que vulguin, religioses, culturals, històriques, turístiques, però val la pena, val la pena.
0: Si això és la Guàrdia.
1: Cada dia és...
3: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
4: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM. Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bona nit. Viu l'estiu amb la gent de Ràdio Vila-sacra. On vulguis, com vulguis i quan vulguis. I és que encara hi ha diferències.
2: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Incendis forestals que amenacen la natura, però també cases i propietats. Per poder cobrir l'assegurança, cal tenir la pòlissa en regla i revisar-la cada 4 o 5 anys per tal d'evitar sorpreses d'última hora. Maria Gómez.
5: Uns focs que cada cop són més virulents i més freqüents, però des del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, el seu president, Francesc Santa Susana, no creu que les pòlisses canviïn per adaptar-se a aquesta nova realitat. Sí que es podrien incloure nous riscos.
6: Què sí pot passar? Que, per exemple, tens una casa de fusta al mig del bosc, en lloc de pagar 500 euros en paguis 1.000. És un risc agreujat, però difícilment no tindràs cobertura. Agreujat sí, vol dir que pagaràs més prima, si el risc, evidentment, és un risc superior a el que és l'estandardització.
5: En cas d'un incendi, qui paga sempre és l'asseguradora, perquè no és un fenomen climàtic atípic, com seria, per exemple, un terratrèmol o uns aiguats. Amb la Dana de València va ser el Consorci de Compensació, una companyia estatal qui va assumir les despeses, que van superar els 4.300 milions d'euros. Si perdem la casa per un foc, l'assegurança sempre respon, però cal tenir la documentació en regla i actualitzada.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: Pues Carlos, estamos llegando al final de nuestro programa.
1: Sí, esta semana ya no da para más. Nuestros 55 minutos se están acabando. Que suenen las bandas, llega a su fin.
0: Bueno, pero tenemos una semana por delante para escuchar mucha música.
1: Sí, y además queremos recordar nuestro buzón de correo, que es quesuenenlasbandas@gmail.com. Y bueno, ahí podéis hacernos sugerencias, podéis enviarnos vuestros audios de vuestras bandas locales. En fin, estamos abiertos a todo tipo de composiciones y además a todo tipo de ejecuciones de bandas de toda España. Y de fuera de España también. Y además tenemos un buzón de WhatsApp al que nos podéis escribir o hablar o daros las sugerencias que queráis, que es el +34 669 180 278. Repito, +34 669 180 278.
0: Y hasta aquí nuestro programa. Con vosotros hemos estado Carlos Lillo y Maribel Morales. Y ahora,
1: que suenen las bandas.
2: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
3: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
4: Empúria Brava acollirà, aquest mes d'agost, la desena edició del Festival Nàutic Jazz, que se celebrarà els dijous 13, 20 i 27 d'agost, a les 10 de la nit, a la plaça de les Palmeres. El certamen, ja consolidat com una de les cites culturals destacades de l'estiu, oferirà concerts de jazz de qualitat en un entorn privilegiat i amb entrada lliure. Tu que escoltes Ràdio Vila-sacra i entens de música, no hi pots faltar.
5: Bona nit.
6: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
5: Ens acompanyes?
7: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone, edita Global Rhythm i val 49,5 €.
1: Si quieres oír algo original, busca el original en radio.

0: Ràdio Vila-Sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-Sacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva, meva, és meva.
5: No, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
4: Uau, deixa!

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
1: Escolta. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun fric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM.

0: Reflexionar ens ajuda a créixer. Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Una nova versió de Cançoneta Incerta. La canta Marisa Martins.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
2: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
3: Ara, uns poemes de la Lola Caso.
4: Cuereta blanca, mous la cua amb tanta gràcia i ets tan delicada i fina que l'italià amb encerta anomenada ballerina Lola Casas.
5: El drac, els contes i les llegendes em deixen molt malament, dient que menjo princeses i tota mena de gent.
6: Jo sóc una bona bèstia, m'agrada moltíssim llegir, passejar per la muntanya i quan arriba la nit dormir tranquil i feliç, acotxadet al meu llit.
7: Si trobeu el bon Sant Jordi, feu-me un favor, si us plau.
8: Digueu-li que sóc pacífic, que no tinc res de babau i m'agrada veure relaxat i molta pau. Jo a la casa.
9: Sargantana. Allà, al costat de l'hort, en un forat qualsevol, teixeria sargantana, treu el cap quan surt el sol. Cua verda, cos jauré, con el rostre se't dibuixa un sornina juganer. Lola Casas.
10: La nit.
11: Viu l'emoció del capvespre empordanès al Castell Gala Dalí de Púbol. Fins al 21 d'agost explora aquest espai únic que reivindica la figura de Gala. Visita les seves estances i jardins mentre el sol es pon i el castell pren un aire encara més màgic. Un lloc ple de simbolisme i bellesa on cada detall et desvella un aspecte de Gala Dalí. Reserva la teva visita guiada en grup reduït a salvador-dalí.org.
12: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
13: Et volem escoltar.
14: Des que vam veure la pel·lícula de Tosibago, la meva dona, la Eli, a casa tot el sempre està cantorreant el tema de l'Ave. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucaré perquè el celebrarem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a la loteria. Vaig anar a Burgos, de militar, de milícies universitàries, i em trobo una xica allà a Burgos, i mira, un dia el dijous sant, se va plantar al davant, al passeig de l'Espolón, se planta al davant meu amb tres amigues, i es van posar a enraonar. I fa 60 anys que parlem. Vaig anar a casa al plaça de Rei San Fernando, segon pis, número 9, a Benali per ser novi de la seva filla. I llavors vam escriure les cartes durant un any. I després ens vam casar. Vaig anar a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'església de Santa Gadea, on va fer justament el Cid, a Santa Gadea, Santa Àgata de Burgos. I per tots vosaltres, el tema de l'Ara de Tosibago.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Sempre has estat el més formidable. Per això amb tu, dia a dia, t'has guanyat les simpaties. I t'he de confessar que a mi m'agraden els locutors, que són afables i són molt senyors, que l'audiència saben tractar i amatents en saben escoltar. I per coses com aquesta és que la ràdio, ai, la ràdio ens enamora. T'enamora tu, m'enamora a mi, els oients ens enamora. Tothom t'espera i per molts anys hi has brandat la senyera i el pensament sempre tindrem joiosament.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides. Ràdio Vila-sacra. Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
6: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
6: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
7: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels joves calvos. Per les dansaires.
6: Ràdio Vila-sacra.
4: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
1: Es tracta de l'obra El frigorífico de Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.
2: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic
3: per tu
4: i per tots.
3: Escolta'ns,
4: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: ara farem un petit experiment.
1: La clau de volta.
2: Per què les zebres tenen ratlles?
3: Àlex Pérez, a l'àrea de Ciència i Medi Ambient de l'obra social La Caixa.
4: Doncs hi ha tres hipòtesis. Una és per camuflatge, perquè quan corren totes elles es fa tota una melé de ratlles blanques i negres i això fa que els depredadors no acabin d'identificar una presa individual, tenint en compte més que els lleons veuen en blanc i negre. També hi ha alguna hipòtesi sobre termorregulació, que aquest patró blanc i negre ajuda també a mantenir la temperatura corporal de la zebra. I la darrera important és que els preveu de les mosques que xuclen sang dels tàvans i de les mosques setze perquè no els agrada el patró que emeten les bandes blanques i negres.
2: Bona nit.

0: viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut tres episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, dos dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
2: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
1: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
2: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
1: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
3: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
1: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
4: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
1: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
5: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuida nens. Per tant, vacances com a tal jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
6: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
7: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
8: Tria Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
9: Tanca els ulls.
10: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
11: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
10: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
11: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
10: Informació a revés95.com.

0: l'aigua de les set virtuts.
1: Una vegada hi havia un pastor que es va enamorar de la noia del mas de la Guimbarda. El pastor era un bon xicot, de confiança, treballador de mena i coneixedor de l'ofici, però també era més aviat una mica lleig. I el dia que es va decidir a preguntar a la noia del mas de la Guimbarda si es volia casar amb ell, ella li va dir que no, perquè el trobava camatort, bocarrut, galtagros, orellut, cara negra, cella junt i ull marcit. El pobre pastor se'n va tornar tot trist als pasturatges on tenia el ramat i va confiar la seva pena al vell Jan Pau, que feia formatges de llet de cabra a l'orri dels rasos. El vell Jan Pau, que sabia moltes coses, li va dir:
2: per això, rai, no t'has pas d'amoïnar. Només has de fer que beure una mica d'aigua de les set virtuts i ja veuràs com la noia del mas de la Guimbarda ja no et trobarà camatort, bocarrut, galtagros, orellut, cara negre, cella junt i ull marcit, i es voldrà casar amb tu.
3: I on l'he d'anar a trobar, aquesta aigua de les set virtuts?
1: Va preguntar el pastor.
2: Aquesta aigua raja de la Font Clara. El camí és una mica llarg, però jo te l'ensenyaré. D'aquí estant has d'anar a passar al pont de Matafaluga. Has de pujar pel grau de la Rovirosa i has de seguir enllà per la Roca de les Onzores, el Salt de la Núbia, el Gorg de les Paitides. Has de travessar el Pla dels Capsigranys i vorejar el Cingle dels Cerdans i ja trobaràs la Font Clara.
1: El pastor, tot content i decidit, va donar les gràcies al vell Jan Pau i va emprendre el camí sense torbar-se. Després d'haver-se fet un tip de caminar i haver passat el pont de Matafaluga, el grau de la Rovirosa, la Roca de les 11 Hores, el Salt de la Núbia, el Gorg de les Paitides, el Pla dels Capsigranys i el Cingle dels Cerdans, va arribar a la Font Clara. Hi havia una dona vella que hi feia de guardiana i que li va preguntar què volia.
3: He vingut perquè em deixeu beure una mica d'aigua de les set virtuts,
1: va dir el pastor.
4: I per què em vols beure d'aquesta aigua?
1: Va fer la vella.
3: Perquè aleshores la noia del mas de la Guimbarda ja no em trobarà que sóc camatort, bocarrut, galtagros, orellut, cara negra, cella junt i ull marcit, i es voldrà casar amb mi.
4: I tu què em donaràs si te'n deixo beure?
3: No tinc res, però us donaré el que em demaneu.
4: Doncs si em portes l'herba dels set remeis, et deixaré beure l'aigua de les set virtuts.
3: I on l'he d'anar a buscar, aquesta herba?
4: A la Vall Oblidada. Has de passar per la Balma dels Mussols, el Castell de les Forques, el Molí dels Narbonesos, el Pedró dels Tres Hereus, l'Armot dels Emigrants, el Pas dels Ofegats i el Coll de l'Oreneta. Llavors hi arribaràs.
1: El pastor, sense pensar-s'hi dues vegades, va dir adéu a la vella guardiana i va emprendre el camí tot seguit. Després d'haver passat per la Balma dels Mussols, el Castell de les Forques, el Molí dels Narbonesos, el Pedró dels Tres Hereus, l'Armot dels Emigrants, el Pas dels Ofegats i el Coll de l'Oreneta, va anar a parar a la Vall Oblidada, on va trobar un home que duia una barba blanca molt llarga, que li va preguntar què volia.
3: Venia a veure si em donaríeu l'herba dels set remeis,
1: va dir el pastor.
5: I per què la vols, aquesta herba?
1: Va preguntar el vell de la barba blanca.
3: Perquè a canvi d'aquesta herba, la guardiana de la Font Clara

0: em deixarà veure un glob d'aigua de les set virtuts. I aleshores, la noia del mas de la Guimbarda ja no em trobarà camatort, bocarrut, galtagros, orellut, cara negra, cellajunt i ull marcit. I es voldrà casar amb mi.
1: I tu, què em donaries a canvi?
0: Encara no tinc res. Us donaré el que em demaneu.
1: Si em portes la pedra dels set colors, jo et donaré l'herba dels set remeis.
0: I on l'he d'anar a buscar, la pedra dels set colors?
1: A la Coma Pedregosa. Has de passar el pi dels tres termes, el turó dels barrufets, la creu del Mercer, l'avenc dels ratpenats, el gual de la Mostela, el portell de les freixures i la torre de les espases. I ja hi arribaràs.
2: Sense desanimar-se gens ni mica, el pastor va reprendre el camí seguint les indicacions de l'home de la barba blanca. Va passar pel pi dels tres termes, el turó dels barrufets, la creu del Mercer, l'avenc dels ratpenats, el gual de la Mostela, el portell de les freixures i la torre de les espases. I va arribar a la Coma Pedregosa. Tot seguit que hi va ser, se li va presentar un gegant alt com un roure i amb veu de tro li va preguntar què volia.
0: Venia a buscar la pedra dels set colors,
2: va dir el pastor sense espantar-se.
3: I per què la vols, aquesta pedra?
2: Va preguntar el gegant.
0: Perquè a canvi d'aquesta pedra em donaran l'herba dels set remeis, i a canvi de l'herba dels set remeis em deixaran beure aigua de les set virtuts, i aleshores la noia del mas de la Guimbarda ja no em trobarà camatort, bocarrut, galtagros, orellut, cara negra, cellajunt i ull marcit. I es voldrà casar amb mi.
3: I si te la dono, tu què em donaràs a mi?
0: No sé pas què us podria donar, però per demanar no us estigueu.
3: Doncs si em portes l'arrel dels set secrets, a canvi et donaré la pedra dels set colors.
0: I on l'he d'anar a buscar, l'herba dels set secrets?
3: A la Cova Negra.
0: I com s'hi va, la Cova Negra?
3: Des d'aquí has de passar pel forat de les guilles, el mall dels esparvers, la frau de les bruixes, el ras del notari, el torrent de la bogada, el clot dels virgordans i la fageda del bisbe.
2: El pastor va donar les gràcies al gegant i sense entretenir-se ni gens ni gaire va continuar el seu camí. Va passar pel forat de les guilles, el mall dels esparvers, la frau de les bruixes, el ras del notari, el torrent de la bogada, el clot dels bigordans i la fageda del bisbe, i va arribar a la Cova Negra. El pastor va fer un crit i tot seguit en van sortir tres carboners. Tan negres com la mateixa cova i com el mateix carbó que feien.
4: Què hi vens a buscar aquí?
2: Li va preguntar el que semblava el més vell de tots.
0: Venia a veure si trobava l'arrel dels set secrets.
4: I per què la vols, l'arrel dels set secrets?
0: Perquè a canvi em donaran la pedra dels set colors, que canviaré per l'herba dels set remeis. I a canvi de l'herba dels set remeis em deixaran beure aigua de les set virtuts. I així la noia del mas de la Guimbarda ja no em trobarà camatort, bocarrut, galtagros, orellut, cara negra, cellajunt i ull marcit. I m'hi podré casar.
4: I tu? Què ens donaries a canvi?
0: No tinc res per donar-vos, però demaneu-me el que vulgueu.
4: Doncs, si ens portes la flor de les set olors, et donarem l'arrel dels set secrets.
0: I on l'hauria d'anar a buscar?
4: A l'hostal sense nom. Si vols anar, has de passar pel bosc dels ermitans, el puig dels quatre batlles, el serrat del marxant, l'estret del bandoler, la tuta dels balitres, la borda del solitari i la mina d'ells amagats.
0: Ara mateix me n'hi vaig.
2: I no havia acabat de dir adéu que ja prosseguia el seu camí. Després d'haver passat pel bosc dels ermitans, el puig dels quatre batlles, el serrat del marxant, l'estret del bandoler, la tuta dels balitres, la borda del solitari i la mina dels amagats, va arribar a l'hostal sense nom. I va entrar tot decidit. L'hostalera, que era una dona grossa com un bocoi, li va demanar què volia.
0: Venia a buscar la flor de les set olors,
2: va dir el pastor.
5: I per què la vols, la flor de les set olors?
2: Li va preguntar l'hostalera, grossa com un bucoi.
0: Perquè la vull canviar per l'arrel dels set secrets i a canvi de l'arrel dels set secrets em donaran la pedra dels set colors i a canvi d'aquesta pedra em donaran l'herba dels set remeis i a canvi de l'herba dels set remeis em deixaran beure aigua de les set virtuts i aleshores la noia del mas de la Guimbarda ja no em trobarà camatort, bocarrut, galtagros, orellut, cara negra, cellejunt i ull marcit. I m'hi podré casar.
5: I si et dono la flor de les set olors, tu què em donaràs a mi?
0: No us puc pas donar res, però demaneu-me el que vulgueu.
5: Mira, si em portes la fruita dels set gustos, jo et donaré la flor de les set olors.
0: Ja hi podeu comptar. Només m'hauríeu de dir on l'hauria d'anar a cercar.
5: Agafes el camí de darrere a l'hostal i el segueixes enllà. Hauràs de passar pel sot de les bardisses, el roure del penjat, la costa del migdia, el trau de les lloses, l'estany dels isards, la fou de la por i la taula dels lladres. I arribaràs a l'hort assolellat on hi ha la fruita dels set gustos.
2: El pastor va seguir el camí que li deia l'hostalera. Va passar pel sot de les bardisses, el roure del penjat, la costa del migdia, el trau de les lloses, l'estany dels isards, la fou de la por i la taula dels lladres. I va arribar a l'hort assolellat on creixia l'arbre de la fruita dels set gustos. Però a peu de l'arbre hi havia un follet tot vestit de color vermell amb una mica de cara de mal geni i que li va demanar què hi anava a fer al seu hort. El pastor li va dir:
0: venia a veure si em volíeu donar la fruita dels set gustos.
6: I què em vols fer?
2: Li va preguntar el follet.
0: Doncs a canvi de la fruita dels set gustos, em donaran la flor de les set olors, la canviaré per l'arrel dels set secrets i a canvi em donaran la pedra dels set colors, que canviaré per l'herba dels set remeis i a canvi d'aquesta herba em deixaran beure de l'aigua de les set virtuts i aleshores la noia del mas de la Guimbarda ja no em trobarà camatort, bocarrut, galtagros, orellut, cara negra, cellejunt i ull marcit i es voldrà casar amb mi.
6: I tu? Què em donaries a canvi?
0: Tot el que vulgueu, encara que no tinc res.
6: Escolta, si em portes la flauta de les set notes, et donaré la fruita dels set gustos.
0: Fet, però m'hauria de dir on la trobaré, aquesta flauta.
6: L'hauries de fer tu mateix, amb una canya del canyar del mas de la Guimbarda.
0: Ja sé on és això, però no sabeu pas com hi podria anar des d'aquí.
6: Has de passar pel barranc de la Foradada, el pou dels moros, la punta del llamp, el toll dels tres germans, l'obaga dels esbarzers, la mola dels mals esperits i el tossal de la Marta.
0: Doncs a reveure, que me n'hi vaig ara mateix.
2: Va seguir el barranc de la Foradada. Va passar pel pou dels moros, es va enfilar a la punta del llamp. Va baixar al toll dels tres germans, va travessar l'obaga dels esbarzers i la mola dels mals esperits. I després d'haver franquejat el tossal de la Marta, va fer cap al canyar del mas de la Guimbarda. Un cop allí, va triar una bona canya, la va tallar amb el seu ganivet de pastor i, traçut de mena com era, se'n va fer una flauta. La va provar i va veure que efectivament tenia set notes. Tot content, se la va ficar al serró i se'n va tornar cap al tossal de la Marta, va passar per la mola dels mals esperits, va travessar l'obaga dels esbarzers i el toll dels tres germans, es va enfilar a la punta del llamp, va baixar el pou dels moros i va resseguir el barranc de la Foradada fins a l'hort assolellat, on va trobar el follet vestit de color vermell.
0: Aquí teniu la flauta de les set notes.
6: Tracte és tracte. Aquí tens la fruita dels set gustos.
2: El pastor se la va ficar al serró, va donar les gràcies al follet, li va dir adeu i se'n va tornar cap a l'hostal sense nom. I va arribar després d'haver passat per la taula dels lladres, la fou de la por, l'estany dels isards, el trau de les lloses, la costa del migdia, el roure del penjat, el sot de les bardisses, i va entrar tot seguit i va dir a l'hostalera, grossa com un bucoi:
0: mestressa, aquí us duc la fruita dels set gustos.
5: Molt bé, noi. Doncs aquí tens la flor de les set olors.
2: El pastor es va guardar la flor al serró amb molt de compte. I després d'haver donat les gràcies a l'hostalera i d'haver dit adeu, va emprendre el camí de retorn a la Cova Negra. va haver de tornar a passar per la mina dels Amagats, la Borda del Solitari, la Tuta dels Belitres, l'Estret del Bandoler, el Serrat del Marxant, el Puig dels Quatre Batlles i el Bosc dels Ermitans, i va arribar a la Cova Negra. Va fer un crit i en van sortir tot seguit els tres carboners. Negres com la mateixa cova i com el carbó mateix.